0: Radio Arrels, a Alenyà, 95.
1: Mm-mm. Mm-mm.

Temps d'horrar-se en la pols. És la puresa, és l'abans de la corrosió. El que queda s'arrapada de cicatrius i bonys. La rebel·lia pot ser la flaire de la putrefacció.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Sallagosa, 93.1.
1: Ràdio Arrels.
2: A Cornellà del Barcol, 95.

mirant els fems i resulta que sóc jo qui les ha fet. Si me diu que no pots, t'oferé els plans, la distància que mos sobra, la nit em llevant. El meu tatuatge és fet per les teves mans, un pont entre el teu llit i el meu que se'n va trencant. Dormir, beure i pagar lloguer, cobrar l'atur, pagar llum, llàgrimes en cafè. Cap de cantó, un llençol que reflexen el que vam ser, una novel·la que no avança, un autor que no sap què fer. Una història que no se sap d'on ve, però encara xerren de nosaltres tots aquells carrers, aquelles ciutats, aquell poble de la part forana, el teu secret punt a punt damunt la meva panxa. Creuaven si ja l'enrolaven bordera, bordera, trobant la pau sense sabre bornera. Follàvem i la mà fa sa bornera, morir, tornar a néixer damunt sa dragonera. I tu que te coneixes tan bé no saps que aquest remei que has empleat encara fa més mal. Però demà si vol mos repartim el món i totes les teves males herbes seran ses meves flors. És tan senzill com això, mai podràs matar una llum tancant-la dins lo fosc, és això. Tu estàs feta d'un cel que no s'acaba i que no és per jo. Malgrat de tot, amor i guerra, el món és això. Un silenci que sona molt fort, mil sensacions que fan voltes dins jo. Tires de sa cadena i desapareixes, balles sense música, t'acostes i te desvesteixes.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

L'esquerra s'ha acabat el vodka i no sap què fer i quin desesper. Calen diners per reposar més aiguardent. S'ha venut l'abric de pana i la bufanda, la bossa vella de pell girada, les xiruques i el polar. S'ha venut la ideologia, el pensament i la veritat que havien comprat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Elna, 95.

penes ja recordo els ulls, eren em penso blaus, sí, blaus i tant, un blau fort.

0: com no rel que en queda.
1: Radio Arrels, són les 6.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Radio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Radio Arrels.
5: Bon dia. Un sol encara generós, però filtrat per entrades marítimes, empentes per un vent de mar sud-sud-est no gaire corrent, d'una força feble, que girarà a la tarda en feble tramuntana. Això és el que passa per l'est del Coll de la Perxa. És diferent a Cerdanya i Capcí, al Vallespí, on els aires provenent del sud-sud-oest d'una bolsa sahariana amb pols de suspensió donen una temperatura excepcionalment elevada en cotes altes. No es pot descartar tampoc, a causa del conflicte d'aire, un temporal localitzat al voltant del massís del Canigó, com també cap al Fenolledès, per les màximes d'avui, 30 a Esposulla, 32 a Palau de Cerdanya, 34 a Toès, 35 als Masos i a Illa, 34 a Llupià, 33 a Taltaüí, 31 a Polies, 36 a Ceret i 37 a La Manera. Heu pas somiat. Avui és Sant Bonaventura, Sant Vladimir i també Santa Anna Maria. Per Santa Bonaventura fins ho coneix una criatura. Cal una explicació. En aquesta data, la variació diària d'hores del sol és perceptible pràcticament d'un dia a l'altre, raó per la qual resulta tan senzill d'observar el canvi en les hores de llum que fins i tot una criatura ho pot percebre.
1: Radio Arrels, a Toluges, 95.
4: Una hora, 100% en català.
1: Radio Arrels.

pressa. Si no vols parlar, és més fàcil seure.

0: Petites veus d'arrels.
1: Hola, em dic Manuela i tinc 10 anys. El que m'agrada el més a l'estiu és d'anar de vacances i fer jocs aquàtics.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels, el vostre programa matinal d'estiu. Soc la Loriana Penyé i ens seguirem fins a les 9. Però per ara, l'Enric Balaguer amb la seva previsió del temps.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Un sol encara generós, però filtrat per entrades marítimes, empentes per un vent de mar sud-sud-est no gaire corrent, d'una força feble, que girarà a la tarda en feble tramuntana. Això és el que passa per l'est del Coll de la Perxa. És diferent a Cerdanya i Capcí, al Vallespí, on els aires provenent del sud-sud-oest d'una bolsa sahariana amb pols de suspensió donen una temperatura excepcionalment elevada en cotes altes. No es pot descartar tampoc, a causa del conflicte d'aire, un temporal localitzat al voltant del massís del Canigó, com també cap al Fenolladès, per les màximes d'avui, 30 a Esposulla, 32 a Palau de Cerdanya, 34 a Toès, 35 als Masos i a Illa, 34 a Llupià, 33 a Taltaüll, 31 a Polies, 36 a Ceret i 37 a La Manera. Heu pas somiat. Avui és Sant Bonaventura, Sant Vladimir i també Santa Anna Maria. Per Santa Bonaventura fins ho coneix una criatura. Cal una explicació. En aquesta data, la variació diària d'hores del sol és perceptible pràcticament d'un dia a l'altre, raó per la qual resulta tan senzill d'observar el canvi en les hores de llum que fins i tot una criatura ho pot percebre.
3: A continuació, la Leda Astarita de l'associació CIMADA parlarà de la nova política migratòria de la Unió Europea. Però abans, música amb Stay Homas.
5: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: A Radio Arrels, a Salses, 95.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: A la Unió Europea ha entrat en vigor aquest mes de juny la nova política migratòria de la Unió, una política molt més dura i que s'inspira en un model de l'extrema dreta que ja ha intentat tirar endavant, doncs, per exemple, a Itàlia, Giorgia Meloni, o en el cas d'Estats Units, que no és una Unió Europea, però també és una mica la política que ha fet Donald Trump. Amb aquesta política migratòria que endureix molt alguns dels passos, sobretot i alguns dels tractaments que es fan a les persones migrants, ha estat criticada per moltes associacions i una d'elles és la CIMADA. I a aquesta hora podem saludar la corresponsable de la CIMADA de Perpinyà, l'Eda Estarita. Bon dia.
3: Bon dia, com vas?
2: Bé, bé, bé. Una de les coses que denuncieu des de la CIMAT és que aquesta política migratòria és punitivista, és a dir, que el que tractes aquestes persones com a criminals més que com a persones migrants.
3: Sí, una de les coses que farà aquesta política, diem prisió preventiva per evitar que aquestes persones facin alguna cosa, doncs les tanquem abans.
2: Per tant, és com pressuposar, doncs, que aquesta gent ve amb males intencions, entenc.
3: Sí, clar.
2: Aquesta llei preveu alguns canvis i el que fa és generalitzar molt més les reclusions de gent que està en situació irregular, i també el fet de, en el moment en què s'intercepta algú a la frontera que no té dret d'entrar, enviar-lo cap a tercers països que la Unió Europea considera segurs, però això també ho poseu bastant en dubte.
3: Sí, són tercers països que no sempre tenen una familiaritat amb la persona que ve, doncs podem anar a qualsevol país, i també a la frontera ja no donarem la possibilitat de demanar l'asil d'una forma normal, se farà d'una forma que diem accelerada, doncs tothom no tindrà la mateixa possibilitat d'explicar la seva situació i per què està aquí.
2: Clar, perquè ara mateix ja existeixen en molts països de la Unió Europea centres d'internament d'estrangers en el mateix estat. Això dels tercers estats, dèiem, Itàlia ho ha intentat, però està mig bloquejat per la justícia, tot i que ja existeixen aquests centres. Quin és el protocol actual? És a dir, si ara mateix entra una persona, posem a l'estat francès, demanant asil, com funciona això?
3: Fins ara, una persona arriba, si quan arriba abans dels 90 dies fa la seva demanda, li donem un lloc per viure el temps de la seva demanda, una mica de diner, no és molt, és 5 euros per dia o una cosa així, per aproximadament 6 mesos. I després té una resposta positiva o no. Ahora que esto ya no existirá. Sí, pero en molt pocos casos.
2: Una de les coses que s'ha criticat des de la CIMAT amb alguns comunicats és precisament que no queda massa clar quins seran els protocols a partir d'ara, no? És a dir, vosaltres, ara, clar, aquesta nova política migratòria ja s'està aplicant. Des de Perpinyà, si us arriba algú, teniu clar quina és aquesta nova situació o una mica actueu com abans i...
3: No, i és molt difícil. A més, amb aquesta nova política, si algú arriba fins a Perpinyà, està molt bé, perquè...
2: Té mèrit, no?
3: Ja? Té mèrit. Arribar a Perpinyà té molt de mèrit, perquè cal dir que ha passat la frontera, perquè ara realment passar la frontera és molt més difícil. Si algú arriba a Perpinyà, no tenim molta solució. Realment tenim molta gent que ja ha fet també demanes d'asil i amb respostes negatives, que no sap què pot fer amb la seva vida. A més, ara faran més centres de retenció. També hi ha, que abans no era possible, hi ha llocs en el centre de retenció per famílies, doncs nens que aniran a centres de retenció. Normalment, si amb els seus pares, no MNA de menors...
2: No acompanyats.
3: No acompanyats. Bueno, no sé si lo faran, però també que nens amb la seva família a centres de retenció, que la prisió pot ser de 2 anys, és molt fort.
2: Clar, ara em parlaves del fet de travessar la frontera, i clar, aquí a prop de Perpinyà hi ha una frontera administrativa entre l'estat espanyol i el francès, però realment és una frontera interna de l'espai Schengen, que teòricament hi ha lliure circulació de persones i mercaderies. Tot i això, en aquesta frontera ja hi ha molts controls, no tants com les externes de Schengen, però hi ha molts controls també interns, no?
3: La frontera, sobretot, per venir a França. Sortir de França no és problema. Arribar a França és molt complicat. La policia ara puja als busos, a la frontera, però també a Perpinyà, al tren, els cotxes...
2: El perfil de gent que us arriba a la cima demanant fer una tramitació d'asil, demanant una mica d'ajuda... En general, d'on venen? És a dir, venen del nord d'Àfrica i han arribat per l'estat espanyol o venen d'altres punts del món? Com funciona això?
3: Generalment, els que arriben amb més problemes és la gent del nord d'Àfrica. Tenim de tot, però també els latinos, que és veritat que hi ha molts que es queden a Espanya per la llengua, però molt de latinos que per ells la demanda d'asil és molt més difícil perquè Latinoamèrica no és considerada problemàtica. Tenim també gent d'Afganistan, que sabem tots que hi ha problemes, però amb aquestes, el que passa és que és algú que té l'asil, però per fer venir a tota la seva família, aquí és... Encara una vegada la prefectura que no da resposta, doncs se troben fa molt d'anys aquí sense la seva família.
2: Ho deia al començament, però una de les coses que critiqueu des de l'Estimat és aquest enfocament assimilant les persones migrants a criminals, bàsicament, de forma com preventiva, no has fet res però podries fer-ho. És un dels grans temes que critiqueu l'Estimat. Clar, us podríem preguntar, doncs, llavors com ho enfocaries, això, no? O sigui, com s'hauria de gestionar aquesta política migratòria?
3: Saps, amb aquesta idea de perquè són migrants, són perillós, la major quantitat de crímens lo fan els homes. I jo no veu ningú que tanque els homes perquè són perillós, Doncs... Sento que la pregunta és altra.
2: Queda claríssim. L'Eda Starita, corresponsable de l'Estimat de Perpinyà, moltes gràcies.
3: Gràcies a ti.
4: D'aquí uns instants, la crònica Esquitxos de poesia. En aquest episodi es parlarà de Jep Guzi.
5: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Jep Guzzi, fill de Sant Feliu de Munt, neix el 1932 i mor a Pau el 2018. Professor de castellà i psicoanalista, va viure i fer carrera a Pau, a Occitània. Fill del poeta rossellonès Marcel Guzzi, ell també fou un poeta i també dramaturg, assagista, contista i traductor. De la vintena d'obres publicades, llegirem el poema Gotes, que trobem al recull Poesia oberta, 1950-1990, editat per Columna el 1990. Gotes degotants de les parets calcàries del meu pit, gotes de sang, gotes d'amor, gotes perdudes de timidesa, gotes podrides de por, gotes de suor, gotes d'orina, gotes d'amor i gotes de plors. Gotes del torrent que us adjunteu per fer la mar, gotes escombres de la passió, humides a llàgrimes, però àvides de plors. Gotes de suor, de sang, de plors de pors d'amor formeu un riu, una infecta barreja de brutícies i d'immensitats. Un riu llarg, mar, oceà, continent, d'aigua, riu, monumental, purgatiu, estrany i ple de fang, immens i estrany, rabiós i intrigant, una mar de por de càstigs que engloteixi tots els homes dits de bona voluntat.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Cada dia us proposem la crònica CO2 presentada per l'Albert Noguer. Avui es parlarà de la llúdriga, però abans, Roda que roda, de Joan Ju Bosch.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Quasi tot el que és bo pel clima és bo per a la salut humana. Bon dia. Les accions destinades a combatre el canvi climàtic aporten beneficis directes i immediats per a la salut humana, tal com posa de manifest un estudi publicat per un epidemiòleg, Kevin Jen, professor en salut i canvis globals. Gairebé totes les polítiques encaminades cap a la neutralitat de carboni comporten una millora observable en la salut pública. Els principals beneficis es deuen a la reducció de la contaminació de l'aire, l'augment de l'activitat física, derivada, per exemple, d'un canvi cap a modes de transport no motoritzats, i una millor alimentació. Aquestes mesures permeten disminuir la incidència de malalties cròniques com els càncers respiratoris i digestius, les patologies cardiovasculars i la diabetis tipus 2. També es detecta una relació positiva amb la salut mental associada a l'exercici físic i a una millor qualitat de vida. Una dada rellevant de l'estudi indica que, segons els càlculs de cost-benefici, els avantatges econòmics associats a la millor salut poden igualar o superar els costos d'implementar polítiques de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'impacte d'aquestes millores, a diferència del CO2, que no té fronteres, recau a més directament sobre les poblacions que impulsen les accions sense dependre del que facin el propi estat o els estats veïns. Per contra, el canvi climàtic representa una amenaça global amb afectacions directes i indirectes a través del perjudici als sistemes naturals i a la seguretat alimentària.
3: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

d'aquí 4 minuts seran les 7 i mitges. Però abans de trobar l'Enric, conta amb mi de Charango.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Un sol encara generós, però filtrat per entrades marítimes, empentes per un vent de mar sud-sud-est no gaire corrent, d'una força feble, que girarà a la tarda en feble tramuntana. Això és el que passa per l'est del Coll de la Perxa. És diferent a Cerdanya i Capcir, al Vallespí, on els aires provenent del sud-sud-oest d'una bolsa sahariana amb pols de suspensió donen una temperatura excepcionalment elevada en cotes altes. No es pot descartar tampoc, a causa del conflicte d'aire, un temporal localitzat al voltant del massís del Canigó, com també cap al Fenolladès, per les màximes d'avui, 30 a Esposulla, 32 a Palau de Cerdanya, 34 a Toès, 35 als Masos i a Illa, 34 a Llupià, 33 a Taltaúi, 31 a Polies, 36 a Ceret i 37 a La Manera. Heu pas somiat. Avui és Sant Bonaventura, Sant Vladimir i també Santa Anna Maria. Per Santa Bonaventura fins ho coneix una criatura. Cal una explicació. En aquesta data, la variació diària d'hores del sol és perceptible pràcticament d'un dia a l'altre, raó per la qual resulta tan senzill d'observar el canvi en les hores de llum que fins i tot una criatura ho pot percebre.
3: D'aquí uns instants, les efemèrides d'Enderroc. Avui es parlarà de la Mireia Vives.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
4: Ràdio Arrels!
1: Ràdio Arrels!

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 15 de juliol del 1981 neix Mireia Vives. La cantant valenciana va debutar amb el grup Bacanal. També va formar part del grup de rap anomenat Rapsodes. Es va incorporar al conjunt Ubidi 4 i forma un duet amb el guitarrista Borja Penalba. Un dels aspectes més presents a la seva obra és de música poemes. Escoltem ara La força de ser dos, del disc L'amor fora de mapa, adaptat del poemari de Roc Casagran per Mireia Vives i Borja Penalba.

D'aquí uns minuts, l'Oriol Lluís Gual i en Pere Jordà ens parlaran de música tradicional nord-catalana. En aquest episodi es parlarà d'una borrassa.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: L'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà són aquí a Ràdio Arrels per explicar-nos una mica d'història de la música tradicional nord-catalana. Bon dia als dos.
2: Bon dia.
3: I bon dia.
1: Avui ens voleu parlar d'una borrassa, però una borrassa, o cornamusa, ara m'explicareu exactament, però una borrassa concreta, una borrassa de la família Gairol. Què és aquesta borrassa?
2: Llavors, per la gent que no ho sàpiga, borrassa és una manera d'anomenar la cornamusa, i molt concretament la cornamusa catalana d'aquí del nord. És estrictament idèntic o gairebé a el sac de gemecs, que no volem que es digui d'aquesta manera, però perquè la gent ho identifiqui. Molt bé. I doncs aquest fa ara mateix un any hem retrobat una cornamusa a Cerdanya i que de fet és una cornamusa que havia comprat un tal Antoni Cairol, potser que alguna gent el coneix sota el nom de Jordi Pere Cerdà, i trobar una cornamusa tampoc és una cosa que passa cada dos per tres, i doncs és un goig poder retrobar un instrument gairebé sencer, i vet aquí, aquest instrument ha integrat ara a les col·leccions del CIMP, i és un instrument molt i molt interessant.
1: Ens podeu explicar una mica com és aquesta cornamusa?
2: Llavors, com les cornamuses catalanes del Principat, de Mallorca, i evidentment d'aquí, de Catalunya Nord, doncs una cornamusa, senzillament, de manera genèrica, és un sac amb aire, o sigui que s'omple d'aire, i doncs en aquest cas es tracta d'un odre, d'una pell sencera, de moltó, en aquest cas precís, i amb la llana que està per fora, que fa d'ornament, un bufador, que és per allà que s'envia l'aire a dintre de l'odre, en una pota la soca del grall, que és l'oboè per tocar la melodia, i en el coll hi va destacat la soca dels bordons, que en les cornamuses catalanes són tres, un greu, un mèdium i un agut, i aquí hi ha moltes coses interessants per dir, hi ha moltes... Tants elements en una cornamusa, sigui quina sigui, fa que sovint tenim uns instruments poc homogènics. És molt difícil d'arribar a determinar si un instrument és molt homogènic o no. En aquest cas tenim un gra interessantíssim de ginjoler, d'un ginjoler preciós, uns bordons facticis que estan aquí més o menys per fer bonic, i un bordó petit molt i molt interessant, molt bonic. I és aquí on és interessant, és molt precís, però hi ha dues parts, una part que no està foradada, tornejada però no foradada, i l'altra part, amovible, que sí que està foradada, la van tapar després, el que és normal en una cornamusa catalana, ho feien en les cornamuses del Principat i de Mallorca, però aquí és l'única peça de bordó petit, amovible, i a més que és la prova que també, a un moment donat, es podien fer sonar. Doncs mira, sempre estem contents de poder constatar-ho.
1: Això pels profans, diguem, com és que hi ha aquest bordó tapat? És a dir, quina funció fa aquest bordó?

0: bonic, senzillament. Però en l'estat, en tot cas, els instruments evolucionen al llarg del temps. En un temps concret responen a unes certes exigències musicals, i el segle XIX és, com dir, és la fi de les cornemuses, pas només catalanes, arreu. Hi ha algunes cornemuses que aguanten el pas del temps, per exemple, les cabretes a Alvernia, però també són instruments més antics que s'adapten a un cert gust. Per fer un paral·lel, justament les cabretes a l'inici se suposen que tenien dos bordons, després se'n va tenir només un, que van guardar però que van tapar també, perquè també tocaven amb acordió. S'ha de tenir present que tots aquests instruments, en el que ens concerneix el flabiol, la cornemusa, després el tible, la tenora, són instruments de cobla, no són instruments solistes, doncs també s'adapten a allò, en les condicions on han de tocar i al gust, senzillament, musical de la gent.
1: Clar, perquè què canvia, diguem, en el so, tenir el bordó obert o tapat, diguem?
0: Alors, d'entrada, canvia l'aire que has de gastar per omplir l'instrument.
1: Important,
0: per,
1: això.
0: Perquè no és la mateixa cosa de tocar amb un grall i tres bordons, o un grall i dos bordons, un grall i un bordó, o fins i tot només el grall amb un sac, vaja. Però no, canvia molta cosa, senzillament ho notes amb l'harmonia. Si, és molt diferent tenir un acord complet, per entendre's do, sol, do, que seria l'acord de base que aquí afinaria amb un grall, sense parlar ni de diapasons, ni d'escales, ni res, per situar-nos, que només tenir do, sol, que no tens la nota aguda al dalt de tot que et fa, que reforça l'harmonia, i si fins i tot, per exemple, a Mallorca, són dos bordons que van acabar tapant, que en diuen fiols, i només van guardar fins, posem, fa 50, uns 50 anys, només havien guardat el bordó greu que funcioni, però havien guardat els dos altres fiols, com en diuen, com a ornament.
1: Estem parlant amb Pere Jordà i amb Oriol Lluís Gual de la Borrassa Cairol, que és una cornemusa que teniu al Museu de Música de Ceret. Oriol, volies afegir alguna cosa?
2: L'interès que hi ha dins d'aquest instrument, com deia el Pere, és que hi ha moltes peces barrejades. I és un instrument que era en ús encara a una data recent, entre grans cometes, perquè no es sap exactament fins a quan. Tenim dues suposicions. O és un instrument que es va trobar a Cerdanya, que era d'un pastor que havia parat de tocar-ne i que se'l va vendre cap allà als anys 80 de memòria. Doncs potser a nus encara després de la Segona Guerra Mundial, o és un instrument que era nus a Ceret abans la primera i la Segona Guerra Mundial per un senyor de Ceret. Doncs no sap exactament qui el tocava. El que és segur és que al segle XX aquest instrument es va tocar i es veu, la pell és nova, no és adaptada a l'instrument, però va continuar tocant, hi ha una canya de bordó, hi ha tota aquesta reutilització d'elements, el Pere parlava del grai petit, del bordó petit, que és una de les peces més antigues d'aquest instrument. Tot l'instrument, després, el braguer, és aquí on surten els bordons, i el grai, són signats del Valentí Turó. El Valentí Turó va néixer a Tallet en 1777 i va morir a Perpinyà en 1850. Cosa que ens permet també datar aquestes peces de cap als anys 1830-1840, més o menys, cap a aquesta decennia. I totes les altres parts de l'instrument no són signades. I són probablement aquestes anteriors, el bordó petit és anterior, els altres bordons serien posteriors. Doncs tenim com un barreig i tenim dins aquest instrument, de fet, doncs, coses que potser són d'un sol instrument, un segon instrument, tercer, potser quart instrument, tenim una, i això Turom potser, el bufador, l'entrada del bufador, tenim un barreig. És a dir, que dins un sol instrument en tenim tres o quatre.
1: I suposo que això era bastant normal, no?, amb aquest tipus d'instruments que reciclaven coses d'instruments anteriors.
2: La gran problemàtica que tenim quan treballem sobre els instruments és que no sabem per força qui va amb què. Es sap la majoria del temps, però es pot tenir dubtes que hi hagués recuperacions, cosa que arriba sobre altres instruments.
1: Doncs sentim com sona el grall d'aquesta borrassa interpretat per Pere Jordà mateix.

0: Hem sentit com sona el grall històric de la borrassa Cairol, un instrument que hem comentat amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Moltes gràcies a tots dos.
1: Amb molt de gust. Amb doble.
2: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana. Una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Aquest estiu, escolta La veu de Catalunya Nord.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: tercer.
1: D'aquí 5 minuts arribem ja a les 8. Però abans de trobar l'Enric i la seva meteo, A Hard Day's Night de The Beatles.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, escolteu l'hora fresca, són les 8 i ens queda encara una hora a passar junts. Però per ara, l'Enric Balaguer amb la seva previsió del temps.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Un sol encara generós, profiltrat per entrades marítimes, empentes per un vent de mar sud-sud-est no gaire corrent, d'una força feble, que girarà a la tarda en feble tramuntana. Això és el que passa per l'est del Coll de la Perxa. És diferent a Cerdanya i Capcir, al Vallespí, on els aires provenent del sud-sud-oest d'una bolsa sahariana amb pols de suspensió donen una temperatura excepcionalment elevada en cotes altes. No es pot descartar tampoc, a causa del conflicte d'aire, un temporal localitzat al voltant del massís del Canigó, com també cap al Fenolladès, per les màximes d'avui, 30 a Esposulla, 32 a Palau de Cerdanya, 34 a Toès, 35 als Masos i a Illa, 34 a Llupià, 33 a Taltaüy, 31 a Polies, 36 a Ceret i 37 a La Manera. Heu pas somiat. Avui és Sant Bonaventura, Sant Vladimir i també Santa Anna Maria. Per Santa Bonaventura fins ho coneix una criatura. Cal una explicació. En aquesta data, la variació diària d'hores del sol és perceptible pràcticament d'un dia a l'altre, raó per la qual resulta tan senzill d'observar el canvi en les hores de llum que fins i tot una criatura ho pot percebre.
3: A continuació, els comentaris d'actualitat de Pere Beca. Però abans, energia de Dr. Prats.
0: Ràdio Arrels.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
8: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
9: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
10: Com cada setmana a Ràdio Arrels, podem saludar a aquesta hora l'advocat Pere Beca. Pere Beca, bon dia.
11: Bon dia.
10: I avui ens vols parlar del judici a la Marine Le Pen, perquè la política de l'estat francès ja només parla de les eleccions presidencials de la primavera de l'any que ve, i més concretament de qui serà el candidat de, o la candidata de Le Pen.
11: Sí, de fet, sempre, com ho fan els juristes, s'ha de fer la diferència entre la forma i el fons de cada judici. El procediment ha sigut iniciat en contra dels responsables del moment del Front Nacional, que ha esdevingut Rassemblement Nacional, però amb la mateixa personalitat jurídica, és a dir, que les conseqüències financeres, signant, seran a càrrec del Rassemblement Nacional. Aquest judici està pendent de fa molts anys, va començar fa més de 10 anys, i els membres del Rassemblement Nacional encausats han fet tot el que podien fer per guanyar temps i redreçar el judici multiplicant els mitjans processals dilatoris. Però al final això els ha resultat molt negatiu perquè s'escau que el judici està a punt d'acabar-se precisament el moment que s'inicia la campanya electoral aquesta de l'elecció presidencial francesa, que és, ja ho sabem, el panorama polític francès, l'elecció que mana totes les conseqüències. Llavors que la campanya està a punt de començar, o més o menys ja començada, aquests membres de l'Assemblea Nacional es troben amb una sentència de la Cort d'Apel·lació de París que declaren voler impugnar i que, per ser alguns d'ells, ja han impugnat davant de la Cort de Cassació. La Cort de Cassació a l'estat francès és la més alta jurisdicció que existeix, però és una jurisdicció molt específica perquè no contempla els fets dels encausats, sinó controla si s'ha aplicat correctament la llei. I quan parlo de la llei, és la llei processal, és a dir, trobar alguna cosa que no s'ha fet correctament a nivell del judici, que potser n'hi ha, però no ho sabem, però també la llei per qualificar els fets tal com estan. No per jutjar els fets, qualificar-los. És a dir, que el fet mateix, l'utilització de diners públics europeus, estan definitivament qualificats per la sentència del Tribunal de París i per la sentència confirmatòria en el seu principi de la Cort d'Apel·lació. I això no ho tornarà a contemplar la Cort de Cassació. A lo millor per ells, la Cort de Cassació trobarà una eina jurídica, processal, per dir això no ha sigut fet correctament en respecte als drets de la defensa, per exemple, i tornem a enviar el cas davant un altre cort d'apel·lació que no sigui la de París, que ja ha conegut el cas. Però en cap cas el cort de cassació pot dir no hi ha delicte i donc absolució a Marine Le Pen i als altres encausats. És a dir, que això és una cosa que s'ha de repetir perquè potser no es diu prou. La sentència en aquest aspecte no pot ser modificada per l'acord de cassació. Aquesta situació jurídica pot ser una mica complicada, però és la realitat. Té dues conseqüències. L'acord de cassació no mirarà els fets impugnats, que ja es consideren com desmostrats i, per alguns encausats, almenys implícitament, reconeguts davant de la jurisdicció d'apel·lació. Aquí es va notar en el seu moment, no se'n parla gaire ara, però un canvi radical de posició de la defensa entre la primera instància i el Tribunal Correccional i l'acord d'apel·lació, alguns admitint, almenys implícitament, que això era realitat. És el cas, per exemple, de Luis Alliot, que més o menys ha reconegut que el seu assistent parlamentari, Salis, que ha sigut pagat per diners europeus per una feina que no ha fet a favor del mandat europeu de Luis Alliot, que això era, d'alguna manera, un detornament de fons públics. I això ja no es discuteix ni per Luis Alliot ni tan sols per Marine Le Pen. La segona conseqüència és més processal. Si pràcticament la sentència inicial no s'aplicarà immediatament, és a dir, que no hi haurà presó ni utilització de la pulsera electrònica sobre de la senyora Le Pen durant la campanya electoral. Malgrat tot, han pres un risc molt important. Perquè quan va haver-hi la discussió davant de l'acord d'apel·lació i que ja més o menys la defensa de Marine Le Pen preveia que la sentència no seria favorable, ja van immediatament fer passos per demanar que l'acord de cassació pogués donar una sentència molt ràpidament per no impedir la possibilitat de Marine Le Pen de presentar-se a les eleccions presidencials. I, el que és molt inhabitual i fins i tot molt injust, l'acord de cassació va dir que sí, que volia fer-ho més ràpidament. Tots els que tenen un plet pendent davant del Corte de Cassació de fa anys, apreciaran el favor que els jutges feien, ara ells diuen que és al revés, però el favor que li feien. I ara la Corte de Cassació diu, bueno, tinguent en compte els plaços legals obligatoris, nosaltres donarem sentència probablement final de març o començament d'abril del 2027. És a dir, al bell mig de la campanya electoral oficial de les eleccions presidencials. Què vol dir? Un cas favorable seria que la Cort de Cassació reenviés a davant d'un altre cort d'apel·lació per sentenciar-ho definitivament, però si no és aquest cas favorable, si la Cort de Cassació don confirmació a la sentència de la Cort d'Apel·lació de París, la que ha sortit últimament, ens trobarem al bell mig o quasi bé al final de la campanya electoral amb una candidata que no podrà continuar la seva campanya. Mentre que els plaços són els que són, mentre que no hi haurà possibilitat per l'extrema dreta i l'Assemblea Nacional especialment, de triar un nou candidat, que podria ser Jordan Bardella, perquè no ho haurà fet a temps, no tindrà tota l'organització necessària per fer-ho. I és a dir, per conseqüència, que en aquell moment ens explicaran que és la voluntat judicial que els impedeix de presentar-se a les eleccions. No és la voluntat judicial que els impedeix, és el seu propi recorregut judicial. Recordem-ho, primera part, retrasar tant com es pugui amb utilització de les eines processals la sentència. Segona part, demanar que s'avanci la decisió de la Cort de Cassació. I ara tercera part, perquè la sentència de Cort de Població és una mica més favorable que la primera sentència, tornar a demanar que es retrasi per deixar acabar la campanya electoral. És a dir que, de fet, aquests mateixos que diuen que la justícia està manipulada pels potents, estan fent exactament la mateixa cosa i encara més pitjor, demanant a la justícia d'adaptar-se al seu propi programa electoral. I això em sembla que no s'ha pres la mida suficient per explicar-ho a la gent, que aquest risc és un risc que prenen ells, i que si perjudica la possibilitat dels electors de triar un candidat de l'extrema dreta, com sembla que una part notable de la població vulgui fer-ho, això pot perjudicar perquè ells mateixos han creat aquesta situació, primerament cometent un delicte, i segonament utilitzant eines processals que al final resulten negatives per ells.
10: Clar, en el fons, aquests fets, Pere Beca, són molt greus o no tant?
11: Doncs, si mireu els sondejos, veieu que la gent una mica diu no, és indiferent, tothom fa igual, etc. No és això. La realitat és que són fets molt greus, perquè s'han utilitzat fons públics europeus per fer funcionar un partit polític que és anti-europeu i que aquest funcionament és concentrat a nivell nacional, és a dir, utilitzant diners d'Europa per afavorir o permetre l'expressió d'una campanya d'un partit anti-europeu. Mireu el cas de l'assistent parlamentari de Liot. Un sol correu electrònic i encara per invitar-lo a una reunió del partit polític. Cap acte de qualsevol classe a favor de la feina europea de Liot com diputat. Ja sabem que de feina europea en feia molt poc, però a més el seu assistent parlamentari es dedicava a totes altres coses. Llavors aquí hi ha la resposta amb aquesta broma que es multiplica a totes les cadenes de televisió, però de fet no hi ha interès personal, no hi ha enriquiment personal de qualsevol d'aquests encausats. Això és una broma. És una broma perquè s'ha demostrat a través de l'enquesta que aquests diners han servit, per exemple, a financiar el càrrec d'una neboda de Marine Le Pen a nivell del partit, a pagar el sou del majordom de Joan-Marie Le Pen, que ja no té cap càrrec a nivell del partit, a pagar, per exemple, els guardaespaldes de Marine Le Pen, però per què necessita aquesta senyora guardaespaldes? Jo he fet una mica de política, conec molts polítics que no tenen cap guardaespaldes perquè no ho necessiten. Doncs no són, evidentment, diners directament posats a la butxaca de Marine Le Pen, de Louis Alliot i de tots aquests. Però són diners destinats a permetre el funcionament d'un partit polític que, al final, per exemple, quan Marine Le Pen era president d'aquest partit, cobrava un sou, no ho sé exactament, però s'ha parlat de 12.000 euros mensuals, i aquest sou estava financiat per PAT, que ho volia o no, amb diners europeus. És a dir, que és una manera de fer tornar aquests diners a la seva butxaca. I això durant molts anys. Doncs, aquella doctrina que portava l'Assemblement Nacional, ja sabeu, mans netes i cap alt, aquesta doctrina de representació del partit del poble contra el sistema, contra els rics, els que se n'aprofiten a la política, doncs resulta que al final tenen mètodes absolutament similars. I tinguent en compte que encara no exerceixen realment cap poder. Què passarà el dia que estiguin al poder? I ara més, si mireu les anuncis de premsa de l'Unió Europea, resulta que dues noves enquestes estan obertes contra el Rassemblement Nacional, no l'antic Front Nacional, sinó el Rassemblement Nacional d'aquest mateix Bardella. Aquest mateix Bardella, que com diputat europeu no hi va quasi mai, però que al final se n'aprofita per ajudar la financiació d'una sèrie d'associacions lligades i controlades pel Rassemblement Nacional i, doncs, al final, per afavorir la seva candidatura eventual. Això vol dir que, de fet, aquest mateix partit que dona lliçons a tothom no és igual que els altres, sinó que és pitjor i abans mateix d'arribar al poder. Hem de procurar que no sigui el cas i que no hi arribi mai. Gràcies per la seva atenció.
10: Pere Vega, com cada setmana, moltes gràcies.
9: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Vega.
12: Radio Arrels, al Soler, 95.

mixtures, bridge, colors, flaps, set.

0: Escolteu l'Hora Fresca a Radio Arels i ens queda encara 30 minuts a passar junts. Però per ara l'Enric Balaguer ens parlarà del temps que farà avui.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arels.
3: Bon dia. Un sol encara generós, però filtrat per entrades marítimes, empentes per un vent de mar sud-sud-est no gaire corrent, d'una força feble, que girarà a la tarda en feble tramuntana. Això és el que passa per l'est del Coll de la Perxa. És diferent a Cerdanya i Capcí, al Vallespí, on els aires provenent del sud-sud-oest d'una bolsa sahariana amb pols de suspensió donen una temperatura excepcionalment elevada en cotes altes. No es pot descartar tampoc, a causa del conflicte d'aire, un temporal localitzat al voltant del massís del Canigó, com també cap al Fenolladès, per les màximes d'avui, 30 a Esposulla, 32 a Palau de Cerdanya, 34 a Toès, 35 als Masos i a Illa, 34 a Llupià, 33 a Taltaull, 31 a Polies, 36 a Ceret i 37 a La Manera. Heu pas somiat. Avui és Sant Bonaventura, Sant Vladimir i també Santa Anna Maria. Per Santa Bonaventura fins ho coneix una criatura. Cal una explicació. En aquesta data, la variació diària d'hores del sol és perceptible pràcticament d'un dia a l'altre, raó per la qual resulta tan senzill d'observar el canvi en les hores de llum que fins i tot una criatura ho pot percebre.
4: Aquestes vacances, escolta, Radio Arrels.
0: D'aquí poc tornem amb l'Enric per la visita del poble de Vinça. Però per ara, aborigen amb d'auxili.

0: nit per tu.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Vilatges de Conflent. Estem de nou a Vinçà amb Joan Miquel Turón i acabem el nostre camí al llarg de les muralles. Ens dirigim cap al barri del Puig.
4: I quan aquí arribem, per darrere, és aquí que quan entreu de Vinçà s'heu obligats a passar amb botura i passeu al costat de les muralles. Aquí veus tot això. Sabeu ben bé que són totes les muralles del Vinçà de l'edat mitjana.
3: És per on se passava abans que hi hagi el baratge de Vinçà, eh? aquesta ruta que era, ja havia doble carretera, una ambaixada, un carrer ambaixada i un carrer empujà.
4: I llavors jo baixava aquí en bicicleta, amb la canya de pesca, i anava fins a la ribera, a la Tet, a pescar, i tenia pas de fer un sol cop de pedala. Baixava, tot era baixat fins al lloc on hi ha el baratge ara, que se veu ben bé ara, malauradament, perquè hi ha pas aigua, i es veu la ribera avall, i la carretera, que ha estat una carretera on sempre he passat. Aquí veus encara les muralles.
3: Les muralles són realment tot al voltant, eh? Tot.
4: Me costava tan car de destruir les muralles, i cal pensar, Perpinyà era una ciutat també amurallada, i han fet un monument al tio que ha tret les muralles, perquè costava una fortuna, era immens, era un treball immens. Bon, l'empresa a Perpinyà també va ser tot un lloc de corrupció i tot això. I arribem aquí a el que en diguem la creu, és perquè hi ha una creu.
3: Sí.
4: I també hi havia un safareig, sempre que aquest Vinçà ple d'aigua que arriba del Canigó i de tota de Glorianes i de totes les muntanyes que l'envolten, perquè si sabeu Vinçà, hi havia muralles, però també totes les muntanyes a l'entorn li servia de protecció. La gent podia arribar, de fet, que costat Tarirac i tot això. Eren els occitans que quasi bé de seguit, quan se van separar, quan hi ha hagut la pèrdua de la batalla de Muret, de seguit van esdevenir els enemics. I els vinçanencs tenen un odi total als occitans. Els hi diuen els huguenots, perquè en aquest moment el racisme era sobretot religiós. Voilà, i llavors aquí arribem també.
3: Aquí és aquest famós, dic famós, el carrer estret per qual, quan venim de Prada, per al qual entrem, eh?
4: Passaven aquí justament per evitar el centre ciutat, perquè volien continuar a fer els jocs de toros cada diumenge. I aquí arribem en una casa que era el foyer de jeunes, va ser durant temps. És l'Ajuntament que ho va comprar i malauradament no s'hi ha fet res, i és un lloc absolutament magnífic. Era un parent meu que s'hi estava. Han pres, bon, el carrer de Sant Esteve, que dona al pont de Sant Esteve, allà on hi havia el ral, un rec que passava a l'interior del vilatge, i el pont de Sant Esteve que passava sous aquest ral i que permet d'anar a Saorla. Allà on se diu Pespús, el camí de Saorla, com quan jo hi vaig anar a viure, avui es diu Conventionnel Fabre. I aquest Conventionnel Fabre, doncs, era de la Convenció Francesa, va anar a París amb un burro per jutjar la mort del rei. I llavors es va arribar 6 dies després de que sigui decapitat el rei, perquè hi va pujar amb un burro, perquè la gent sabia pas del tot on era París, què era París, i tens la baronia aquí. I llavors El que la gent sap pas és que després va ser decapitat. Per què? Perquè tots els nostres, tots els convencionals de Catalunya Nord eren girondins. I doncs quan el Robespierre va guanyar, i van guanyar els muntanyars, van matar tots els convencionals de Catalunya Nord. I això se diu pas mai. Te diuen que hi havia convenció i tot això, però diuen pas que han estat tots decapitats. Per exemple, en Cassanyes, ha fugit i va ser perruquer sus de la Costa Brava. I llavors tothom diu la convencional Cassanyes, sí, però han tingut de fugir tots.
3: Estem a la plaça del Puig.
4: A la plaça del Puig, i llavors a la plaça del Puig, on hi havia el cinema, on hi he passat tota la meva joventut, el nombre d'hores que s'han passat dins d'aquesta sala fosca és impressionant, perquè tot el diumenge al matí anem a missa i el diumenge a la tarda anava a mirar les coses del pecat en el cinema de Vinçà. I és aquí que s'han vist totes les pel·lícules de Cowboy, de Louis de Funès, de tot. I aquí és la font, també, on encara hi ha el lloc per fer veure els cavalls, i sempre de marble rosa.
3: La plaça del Puig era el lloc de trobada, finalment, no? O, en tot cas, de trobada, on hi havia les diligències, els traginers...
4: Ué. I la Vila Nova.
3: Continuarem cap a la Vila Nova de Vinçà per la cinquena part de la nostra passejada amb el vinçanenc Joan Miquel Turón.
0: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

D'aquí un moment, l'aide Asterita de l'associació CIMADA parlarà de la nova política migratòria de la Unió Europea. Però abans continuem amb música, amb un poc de rap català.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: A la Unió Europea ha entrat en vigor aquest mes de juny la nova política migratòria de la Unió, una política molt més dura i que s'inspira en un model de l'extrema dreta que ja ha intentat tirar endavant, doncs, per exemple, a Itàlia, Giorgia Meloni, o en el cas d'Estats Units, que no és una Unió Europea, però també és una mica la política que ha fet Donald Trump. Amb aquesta política migratòria que endureix molt alguns dels passos, sobretot i alguns dels tractaments que es fan a les persones migrants, ha estat criticada per moltes associacions i una d'elles és la CIMADA. I a aquesta hora podem saludar la corresponsable de la CIMADA de Perpinyà, l'Aleda Estarita. Bon dia.
3: Bon dia, com vas?
2: Bé, bé, bé. Una de les coses que denuncieu des de la CIMAT és que aquesta política migratòria és punitivista, és a dir, que el que tractes aquestes persones com a criminals més que com a persones migrants.
3: Sí, una de les coses que farà aquesta política, diem prisió preventiva per evitar que aquestes persones facin alguna cosa, doncs les tanquem abans.
2: Per tant, és com pressuposar, doncs, que aquesta gent ve amb males intencions, entenc.
3: Sí, clar.
2: Aquesta llei preveu alguns canvis i el que fa és generalitzar molt més les reclusions de gent que està en situació irregular, i també el fet de, en el moment en què s'intercepta algú a la frontera que no té dret d'entrar, enviar-lo cap a tercers països que la Unió Europea considera segurs, però això també ho poseu bastant en dubte.
3: Sí, són tercers països que no sempre tenen una familiaritat amb la persona que ve, doncs podem anar a qualsevol país, i també a la frontera ja no donarem la possibilitat de demanar l'asil d'una forma normal, se farà d'una forma que diem accelerada, doncs tothom no tindrà la mateixa possibilitat d'explicar la seva situació i per què està aquí.
2: Clar, perquè ara mateix ja existeixen en molts països de la Unió Europea centres d'internament d'estrangers en el mateix estat. Això dels tercers estats, et dèiem, Itàlia ho ha intentat, però està mig bloquejat per la justícia, tot i que ja existeixen aquests centres. Quin és el protocol actual? És a dir, si ara mateix entra una persona, posem a l'estat francès, demanant asil, com funciona això?
3: Fins ara una persona arriba, si quan arriba abans dels 90 dies fa la seva demanda, li donem un lloc per viure el temps de la seva demanda, una mica de diner, no és molt, és 5 euros per dia o una cosa així, per aproximadament 6 mesos. I després té una resposta positiva o no. Ahora que esto ya no existirá. Sí, pero en molt pocos casos.
2: Una de les coses que s'ha criticat des de la CIMAT amb alguns comunicats és precisament que no queda massa clar quins seran els protocols a partir d'ara, no? És a dir, vosaltres, ara, clar, aquesta nova política migratòria ja s'està aplicant. Des de Perpinyà, si us arriba algú, teniu clar quina és aquesta nova situació o una mica actueu com abans i...
3: No, i és molt difícil. A més, amb aquesta nova política, si algú arriba fins a Perpinyà, està molt bé, perquè...
2: Té mèrit, no?
3: Ja? Té mèrit, arribar a Perpinyà té molt de mèrit, perquè cal dir que ha passat la frontera, perquè ara realment passar la frontera és molt més difícil. Si algú arriba a Perpinyà no tenim molta solució. Realment tenim molta gent que ja ha fet també demandes d'asilo i amb respostes negatives, que no sap què pot fer amb la seva vida. A més, ara faran més centres de retenció. També hi ha, que abans no era possible, hi ha llocs en el centre de retenció per famílies, doncs nens que aniran a centres de retenció. Normalment, si amb els seus pares, no MNA de menores...
2: No acompanyats.
3: No acompanyats. Bueno, no sé si lo faran, però també que nens amb la seva família a centres de retenció, que la prisió pot ser de 2 anys, és molt fort.
2: Clar, ara em parlaves del fet de travessar la frontera, i clar, aquí a prop de Perpinyà hi ha una frontera administrativa entre l'estat espanyol i el francès, però realment és una frontera interna de l'espai Schengen, que teòricament hi ha lliure circulació de persones i mercaderies. Tot i això, en aquesta frontera ja hi ha molts controls, no tants com les externes de Schengen, però hi ha molts controls també interns, no?
3: La frontera, sobretot per venir a França, sortir de França no és problema. Arribar a França és molt complicat. La policia ara puja als busos, a la frontera, però també a Perpinyà, al tren, els cotxes...
2: El perfil de gent que us arriba a la cima demanant fer una tramitació d'asil, demanant una mica d'ajuda, en general, d'on venen? És a dir, venen del nord d'Àfrica i han arribat per l'estat espanyol o venen d'altres punts del món? Com funciona això?
3: Generalment, els que arriben amb més problemes és la gent del nord d'Àfrica. Tenim de tot, però també els latinos, que és veritat que hi ha molts que es queden a Espanya per la llengua, però molt de latinos que per ells la demanda d'asil és molt més difícil perquè Latinoamèrica no és considerada problemàtica. Tenim també gent d'Afganistan, que sabem tots que hi ha problemes, però amb aquestes, el que passa és que és algú que té l'asil, però per fer venir a tota la seva família, aquí és encara una vegada la prefectura que no dona resposta, doncs se troben fa molt d'anys aquí, sense la seva família.
2: Ho deia al començament, però una de les coses que critiqueu des de la CIMAT és aquest enfocament assimilant les persones migrants a criminals, bàsicament, de forma com preventiva, no has fet res però podries fer-ho. És un dels grans temes que critiqueu la CIMAT. Clar, doncs us podríem preguntar, doncs, llavors com ho enfocaries, això, no? O sigui, com s'hauria de gestionar aquesta política migratòria?
3: Saps, amb aquesta idea de perquè són migrants, són perillosos, la major quantitat de crímens lo fan els homes. I jo no veu ningú que tanqui els homes perquè són perillosos, doncs... Sento que la pregunta és altra.
2: Queda claríssim. L'Eda Starita, corresponsable de la CIMAT de Perpinyà, moltes gràcies.
3: Gràcies a ti.
0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Ara us proposem una música georgiana cantada per el grup Trio Mandili. D'aquí 2 minuts arribem a les 9 i és l'hora per a nosaltres de deixar-nos. Soc la Loriana Penyer i ens tornem a trobar demà a la mateixa hora.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Un sol encara generós, però filtrat per entrades marítimes, empentes per un vent de mar sud-sud-est no gaire corrent, d'una força feble, que girarà a la tarda en feble tramuntana. Això és el que passa per l'est del Coll de la Perxa. És diferent a Cerdanya i Capcir, al Vallespí, on els aires provenent del sud-sud-oest d'una bolsa sahariana amb pols de suspensió donen una temperatura excepcionalment elevada en cotes altes. No es pot descartar tampoc, a causa del conflicte d'aire, un temporal localitzat al voltant del massís del Canigó, com també cap al Fenolladès, per les màximes d'avui, 30 a Esposulla, 32 a Palau de Cerdanya, 34 a Toès, 35 als Masos i a Illa, 34 a Llupià, 33 a Taltaull, 31 a Polies, 36 a Ceret i 37 a La Manera. Heu pas somiat. Avui és Sant Bonaventura, Sant Vladimir i també Santa Anna Maria. Per Santa Bonaventura fins ho coneix una criatura. Cal una explicació. En aquesta data, la variació diària d'hores del sol és perceptible pràcticament d'un dia a l'altre, raó per la qual resulta tan senzill d'observar el canvi en les hores de llum que fins i tot una criatura ho pot percebre.
0: Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: La cantautora Lalia Sampai acaba de treure el seu darrer disc, Un Delta Fràgil. És el seu tercer treball, perquè el 2019 va publicar La Fada Ignorant i després va treure un segon disc el 2021 anomenat Amagatalls de Llum. Lalia Sampai, bon dia.
6: Bon dia, molt contenta de ser aquí.
5: Tu vens de les Terres de l'Ebre i en aquest disc, que es diu Un Delta Fràgil, parles del Delta de l'Ebre, doncs. Per què has volgut dedicar aquest treball a les teves terres, Lia?
6: Perquè, sense adonar-me'n, anava fent cançons que totes tenien alguna cosa a veure amb els meus paisatges, amb les Terres de l'Ebre, amb les arrels. I aleshores, quan vaig mirar-ho amb més perspectiva, quan ja les tenia fetes, vaig veure claríssim que havia de ser un disc en honor al Delta. I per això li vaig posar un Delta Fràgil.
5: I ara que te sento parlar, m'adono que quan parles no tens el mateix accent que quan cantes. És voluntari, això, o no està fet expressat?
6: Bé, jo vaig créixer a Barcelona. Aleshores, a l'escola, vaig aprendre català central, però a casa parlo com a les Terres de l'Ebre, com al Baix Maestrat, i en la família doncs, sempre ho hem mantingut perquè som d'allà. I aleshores, clar, si escric una cançó per una amiga meva de Barcelona, doncs li escric en català central, no? Però si parlo per a la gent de casa o per als meus records, doncs parlo en lo català de casa, diguéssim.
5: I doncs per tu potser la teva llengua de les emocions és la llengua, és el català de les Terres de l'Ebre, doncs.
6: Sempre i quan està relacionat amb la família i això, sí, però si és per alguna amistat, que també... O sigui, depèn per qui cantes, suposo. Però en aquest tercer disc, sí. En aquest tercer disc és per a les Terres de l'Ebre, per a casa meua i els meus records.
5: I doncs ara ens parlaràs d'una de les cançons d'aquest disc, que es diu Lo secret dels arbres. Adona't bé a tu la sensibilitat aquesta que tens per la natura.
6: Mon pare i ma mare van estudiar biologia i jo crec que sempre m'ho han transmès. Potser és per això. I... també, bueno, esta cançó és curiosa perquè neix d'una conversa amb una amiga meua que m'explicava, pues, saps quan a tu segurament també t'haurà passat alguna vegada un amic o una amiga t'ha dit coses que li passaven quan eren menut, tipo, pues, jo quan era menut me pensava que les drogueries venien droga. O frases per l'estil, saps? I estàvem xerrant d'això i ella em va dir que no ho entenia quan era menuda, com ho feien los arbres per a posar-se d'acord tots a la vegada, bufar en silenci i fer el vent. Llavors, d'aquí, d'esta imatge natural i bonica i preciosa, que és com màgica, em va vindre la idea de fer la cançó del secret dels arbres i parlar del misteri de la vida, de la natura i de tota esta força.
5: És molt bonic. I la cançó també s'ha de dir que és molt bonica, com moltes cançons d'aquest disc. En aquestes cançons, Lia, qui és que t'acompanya instrumentalment?
6: Depèn de la cançó, però sempre hi ha Adrià Pagès a la guitarra, quan sentiu una guitarra, o si no, a mans de dona hi ha Carlo Fidel. També hi ha un pianista que es diu Gerard Morató, que ha fet els arranjaments d'Eudal i Els ulls de ma mare. i hi ha corda, bueno, instruments de corda tradicionals com la bandúrria o la mandolina, que els interpreta Tobal Rentero. La veritat és que hi ha molts acompanyants en aquest disc i no me'n voldria deixar cap. O sigui que des d'aquesta missió doncs faig un agraïment a tots els que han participat. També hi ha algunes cordes fetes per Esther Trilla, Coloma Bertran, amb qui ara tinc un projecte en conjunt arrel d'aquest disc que vam gravar. Bueno, arrel de jo demanar-li de fer un Delta Fràgil, ens vam conèixer i hem continuat treballant juntes. I també hi ha col·laboracions vocals. Una cançó hi ha Arturo Gaya que m'acompanya i a l'altra està la Mireia Vives. I bueno, això, que no em vull deixar res, tota la curiositat que tingueu, a internet estan totes les dades tècniques del disco.
5: Escoltem, doncs, L'ús secret dels arbres de la Lia Sampai. Misteri.

0: Això és el disc de la setmana i aquesta setmana presentem un Delta Fràgil de la Lia Sampai. Lia, ens pots parlar del teu recorregut musical?
1: Vaig començar fent concursos de cançó d'autor perquè la meva família em va animar a fer-ho. I jo al principi feia cançons per als meus amics, per a casa, i ells em van dir, home, això és molt xulo, això que fas, va, per què? I ma tia em va dir, per què no et presentes a un concurs que fan a Tortosa? I a partir d'aquí vaig començar a concursar, a conèixer gent, llavors diguéssim que les meves cançons també van anar creixent, vaig conèixer l'Adrià, que és el músic que m'acompanya normalment, és guitarrista, i arrel de tot això doncs, vaig anar fent. Això va ser el 2017 i crec que el 2019 vaig com oficialitzar-ho una mica i vaig fer el primer concert en públic. I després de la Covid, el 2021, va sortir el segon disc, que este va ser com ja més a consciència, no? I ara es pot dir que ja em dedico a la música en este tercer treball.
0: Tu, els teus estudis que has fet són de psicologia, si no m'equivoco?
1: Vaig estudiar a la UAB Psicologia i també vaig estudiar a l'Institut del Teatre i Interpretació.
0: I el fet d'haver estudiat Psicologia i Teatre és una cosa que t'ha ajudat a tu per compondre música, potser per entendre el món de manera diferent o de manera més oberta?
1: Jo crec que tot el que fas influencia, no? en les cançons, en el producte que acaba sortint d'un mateix. I sempre he tingut interès per entendre com funciona el món i com funciona la ment, el cos. Per això vaig estudiar psicologia i, per suposat, teatre, perquè està molt a prop del cos i les emocions. I jo crec que a l'hora, sobretot d'interpretar les cançons, el teatre... Bueno, sempre penso en el meu referent Ovidi Montlló, i ell també era actor, també tenia una gestualitat marcada. Tot això a mi m'interessa perquè el que més pes té en les meves cançons són les paraules, sempre manen. I després ve la música, saps? La música està per acompanyar cada vers, cada significat. Mana sempre la paraula.
0: I doncs ara ens parlaràs de la cançó Vents. En aquesta cançó hi ha algú que t'acompanya, una veu masculina. Qui és que canta amb tu, Lia?
1: Canta Arturo Gaya, que forma part de Kiko Celio, el Segui, el Mut de Ferreries, que és un grup de jota que jo anava a veure en uns iaios quan era xicoteta, i a ells els agradava molt. I sempre que feien festa major, doncs, estaven ells tocant, saps? I jo me'n recordo perquè doncs, la gent se'n ria i feien festa. I jo crec que doncs, aquestes cançons estan a l'imaginari col·lectiu. I quan vaig fer el disco dedicat al Delta, vaig pensar, me posaré en contacte amb ell. I un dia, per casualitat, estava jo en un concert fa un any, me penso, o dos, i vaig anar a saludar-lo. I em va dir, sí, jo ja sé qui ets, ja m'ha arribat música teua per alguna banda. I, bueno, doncs de seguida va ser fàcil, vam anar a xerrar en una sala que hi havia allí després del concert i vam quedar i vam cantar cançons i llavors li vaig proposar de participar al CD i em va dir que sí. I arrel d'esta trobada, i, bueno, va ser fàcil, va ser bonic i encara som amics avui dia i és, bueno, és una sort, això.
0: I a més és una persona adequada perquè dius que l'escoltaves des de petita. És una persona adequada per haver cantat aquesta cançó amb tu, que és una cançó que parla dels teus orígens, de les Terres de l'Ebre.
1: Sí, absolutament. Per mi té molt de significat perquè ell és molt representatiu de les Terres de l'Ebre i, a més, és una persona que sempre s'ha dedicat a la música, ha fet molta labor en defensa del territori i és molt representativa, no? Llavors és que és un honor poder compartir aquesta cançó que també parla dels orígens i d'on venim en Arturo Gaya.
0: I en aquesta cançó dius vents de plenes d'aire on l'oblit són flors descalces. Ens expliques aquesta frase, Lia?
1: És que per a mi és difícil d'explicar, però suposo que fa referència a que, saps allò que diuen que les Terres de l'Ebre són la quinta província, una mica, estan una mica oblidades, no? Pues, és una, per a mi esta cançó i esta frase de les flors descalces i de l'oblit és com una festa agredolça, no? Perquè les flors són una cosa viva i lluminosa, però si estan descalces vol dir que no tenen arrels, que se les endú el vent, no? Vents de planes d'aire perquè el paisatge és molt pla i les flors no tenen arrel, no es poden arrelar, se'n van, se les endú el vent en esta força. Però alhora són boniques i expansives. És com una contradicció, esta frase, per a mi.
0: I també són efímers, potser, també.
1: Sí.
0: I aquesta cançó has triat musicar-la amb instruments tradicionals per recordar també les arrels que tens en aquestes terres.
1: Això mateix, sí. I el fet que sigui Arturo Gaya pues, encara ho reforça més, no? Potser. Aquí és on te dia que hi ha bandúrria i hi ha també guitarró en tot el rentero.
0: Doncs escoltem Vents de Lia Sampaio.

0: Avui tenim amb nosaltres una cantautora del Delta de l'Ebre, la Lia Sampai. Lia, ets tu qui compons totes les teves cançons?
1: Sí, sempre faig la música i la lletra i després, bueno, ho faig conjuntament i després ho passo als meus amics arreglistes i compositors i els dic, escolteu, això ja és un producte, ja s'ha de vestir, ja he dit tot el que volia, ara feu la vostra màgia perquè ells són molt bons. I sempre mos entenem, perquè ells tenen molts estudis, jo no en tinc tants, i jo els explico més des d'un lloc com pues, evocatiu, del que vull que sone, cap on vull que vagi, llavors pues, treballem junts, colze a colze, i aconseguim la cançó final.
0: I per escriure la teva lletra i les cançons que escrius tu sola al principi, quines són les condicions que necessites?
1: Estar molt sola, sobretot. Això crec que és el més important. I poden passar dues coses, o que tingui molta necessitat de dir alguna cosa i llavors de seguida sortir la cançó, com m'he de sentar ara mateix i fer-la, o que com que estigui en un moment relaxat i tranquil, me pose a fer-ho com per gust i llavors vagin passant coses i vagin sortint coses i normalment això, en aquesta segona opció, doncs tot passa més a poc a poc. I després hi ha una altra cosa que és bastant recent, que és música poesia, que això no ho feia abans perquè em feia molt de respecte, però a vegades agafo llibres de poetes i vaig buscant la música als versos.
0: Això també potser és una cosa que t'ajuda a compondre la música que és molt poètica, la música que fas.
1: Jo crec que, clar, quan llegeixes poesia i li poses música també aprens tu a escriure i veus maneres diferents de fer que no són les teues pròpies i això t'ajuda a evolucionar, sens dubte.
0: I tu, Lia, quina música escoltes?
1: Jo escolto jazz, molt de jazz. Després també escolto bastanta música brasileira. Maria Bethània, me poso Martinho da Vila. Què més? Escolto pues, Pau Vallver, Magalí Sare, que estos són catalans de casa nostra, també Roger Mas. També moltes vegades me poso Raimon, Ovidi Montlló, me poso Llach, Maria del Mar Bonet. No sé, escolto moltes coses diferents, sovint antigues. Abans escoltava moltíssima música francesa a la meva adolescència. I pues, darrere el Mediterrani, me fico música italiana, a vegades busco coses d'altres puestos.
0: Estem presentant aquesta setmana el teu darrer disc, Lia Sampai, que es diu Un Delta Fràgil, i ara parlarem de la cançó Lo Conte dels Flamencs. Ens pots explicar una mica aquesta cançó, Lia?
1: Aquesta cançó, ara que comentàvem això d'escriure a partir de la poesia, és fruit d'un amic meu que escriu poemes, que em va dir que li agradaria molt que li fes una cançó a partir dels versos que ell s'escrivia amb Carme Pons, ella es diu Josep Juan, i em van enviar 5 poemes, o 6, i em van dir, fes el que vulguis amb això. Llavors me'ls vaig llegir i m'abocaven, em portaven a la platja del Trabucador, que està allà a les Terres de l'Ebre, i els vaig dir, però puc modificar, puc... Sí, sí, sí. Llavors el que vaig fer va ser seleccionar, recordo de subratllar els versos que més m'agradaven o que més me parlaven, i els ajuntava, i llavors naixia una imatge nova, o, bueno, no ho sé, anava jugant, no? O me n'inventava un que en unís dos i llavors passava una altra cosa. I llavors me'n vaig adonar que havia escrit com una historieta, com un conte. Per això es diu Lo Conte dels Flamencs i parla de pues, la llibertat i l'amor, bàsicament. I la incertesa, no? També, que ens generen moltes vegades les històries amoroses de no saber cap on anar o com fer-ho. També d'esta cançó surt el nom del disc, perquè hi ha un moment que diu «Inestable sobre el roig dels teus ulls vius del mes d'agost que esclaten focs damunt d'un delta fràgil». I quan vaig cantar això en veu alta vaig dir «Vale, este és el títol del disc». I bueno, és l'estiu per a mi, esta cançó, l'estiu i l'amor i el paisatge d'allà baix.
0: I la dediques a una persona en particular, perquè al principi dius has arribat com un bol rosa dins del conte dels flamencs, això ho dediques a algú precisament o és general?
1: Sí que és veritat que quan estava escrivint aquesta cançó, jo estava, em vaig enamorar d'un noi i li vaig cantar aquesta cançó. O sigui, que aquesta cançó és per ell, si ho sent, sabrà qui és. Però bueno, suposo que cadascú quan l'escolti tindrà algú que ha arribat com un bol rosa dins la seva vida, no?
0: Que bonic. Doncs tot seguit escoltem Lo Conte dels Flamencs de la Lia Sampai.

0: Acabem d'escoltar lo conte dels flamencs de la Lia Sampai, la cantautora de les Terres de l'Ebre que presentem avui. Tu, Lia, fas música des que ets adolescent, ens has dit.
1: Sí, jo crec que tenia 17 anys, bueno, el 2015 va ser. I la meva àvia es va morir i, bueno, estava jo sola a casa i vaig començar a cantar, saps? Hi ha gent que, bueno, en comptes de plorar, doncs en aquell moment em va sortir això. I sense adonar-me'n, havia fet una mena de melodia per acomiadar-me d'ella i això va ser una cosa que vaig seguir fent amb altres coses que em passaven. I llavors vaig agafar la guitarra, li vaig com anar donant forma a tot això i vaig acabar fent cançons. I això devia tenir 17 o 18 anys i, bueno, potser no ho sé, és que, a veure, 2015 estem a 2000, doncs sí, 8 anys menys, 20 anys tenia.
0: Crec que la música és una teràpia per molta gent.
1: Sí, suposo que és per mi, a vegades penso, la veu sembla, és com l'ànima volent alliberar-se, saps? Volent sortir i sobretot quan cantes. No sé, a molta gent li va bé la música per moltes coses, no? I a vegades és difícil d'explicar.
0: I tu, el teu nom és Lia Ibáñez. D'on ve Lia Sampai?
1: El meu cosí és brasiler i quan érem petits em deia Lia Bombón, Lia Bonita, Lia Sampai. I jo li deia, què vol dir Lia Sampai? No em diguis això, deixa'm tranquil·la. I ell em deia Lia Bonita, Lia Linda. I llavors el meu germà, quan jo vaig començar a fer cançons, em va dir t'has de buscar un nom artístic. I jo no tenia cap idea. Però un dia que estava on jugàvem amb el meu cosí i jo de petits, vaig pensar, ostres, Lia Sampai, Lia Sampai, perquè em portava bons records. I és per això que, bueno, perquè em recorda doncs, la infància, la llum, l'alegria, el joc.
0: I a més sona molt bé. Ara, Lia, presentarem la cançó Eudald. Ens pots desvetllar qui és l'Eudald?
1: És el meu nebot. Mira, justament, parlant d'infància, ell va néixer al Nadal i per això aquesta cançó té tocs nadalencs i parla d'això, de descobrir l'alegria que porten els nens a les cases i de tornar a viure el Nadal des d'una brillantor, il·lusió... Això, que la màgia la porten els nens a les cases, no? No tant la fantasia que ens muntem al voltant del Nadal.
0: Doncs continuem escoltant la Lia Sampai. La cançó es diu Eudald.

0: Aquesta setmana presentem Un Delta Fràgil, el darrer disc de la Lia Sampai, aquest disc que va dedicat a les Terres de l'Ebre, al lloc d'on ve la Lia Sampai. Lia, ara ens parlaràs de la cançó El Ball. És una cançó d'amor.
1: Sí, és una cançó pel meu avi. Parla de... perquè el meu avi es va posar malalt i perdia la memòria. I és una cançó que sobretot parla de la memòria i de com jo al principi aprenia d'ell, no? Ell m'ensenyava a ballar a les festes majors del poble, hi havia un embalat i jo posava els meus peus sobre els seus, ballàvem, no? Com ell em va anar portant pels passos de la vida i com després, al cap dels anys, era jo la que ballava sola al menjador i ell em mirava i, bueno, era al revés, no? Com jo l'acompanyava també als passos de la vida d'una altra manera. I és una cançó que parla d'això, de recordar, i de la música com a nexe, perquè a vegades posàvem cançons, les cançons que ella em posava de petita jo li posava de gran, quan ell estava molt gran ja també, i amb la música connectava, no? Hi ha un moment de la cançó on diu se sent un fil de veu de música, i segueix la cançó com dient que llavors sí que connecto amb les ninetes dels teus ulls, i bueno, són tot de metàfores que si no saps de què parlen, doncs potser et pots imaginar altres històries, però... la història prima, original, és aquesta, no? Que amb la música tornàvem i amb el... també parla del perfum i tot això són coses que el cos recorda sense necessitat de raonar, sinó que van directe a l'emoció, no? El perfum, la música, és això, el ball.
0: És molt bonic. Dins d'aquesta cançó se sent un violí, qui és que el toca?
1: El toca la Coloma Bertran, violinista i compositora, i companya de música, de lluita i de fatigues.
0: I el teu estil musical, com el definiries tu, Lia?
1: Això és molt difícil. Jo amb el temps he anat descobrint que és cançó d'autor o cançó d'arrel mediterrània. Clar, per mi és el que et deia, no sé quan, però que són molt importants les paraules, no? Per tant, suposo que sí, que cançó d'autor.
0: I acabarem amb aquesta pregunta. El teu disc es diu Un Delta Fràgil. Per què el Delta de l'Ebre és fràgil, Lia?
1: Pel moment d'emergència climàtica que vivim, sobretot, tot i que ja ho era, ho ha estat durant molt de temps. I la meva família sempre s'ha preocupat per això i els que tinc al voltant. Llavors, és molt bonic poder, amb la música, honorar això i fer conscient a la gent, no? De la fragilitat de les coses que tenim i que si no cuidem se'n van. És molt típic i molt tòpic, però s'ha de dir una vegada més.
0: Doncs, Lia, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres a l'antena de Ràdio Arrels per presentar-nos Un Delta Fràgil. Acabem, doncs, aquest disc de la setmana escoltant L'Ovall de la Lia Sampai.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest dissabte 11 de juliol s'ha presentat al Casal del Conflent la revista Descobrir, una revista del qual el dossier principal és Aigües del Canigó i quatre escapades refrescant per conèixer totes les cares del massís. És a dir, és així que titula la revista Descobrir, una revista prou coneguda a Catalunya del grup Abacus. I tenim amb nosaltres molta gent al voltant de la taula de l'estudi del Casal del Conflent. Tenim en Joan Morales, l'editor. Joan Morales, bon dia.
4: Bon dia.
3: D'on surt aquesta idea de parlar del Canigó?
4: Bé, la idea surt, diguéssim, d'una pluja precisament doncs, d'idees que vam tenir amb la idea doncs, de poder fer algun tema d'estiu, un tema que fos refrescant, un tema que fos agraït. I bé, venir a la Catalunya Nord sempre és una cosa que ens agrada.

0: Jo de muntanya i de baix, que és molt important per a nosaltres.
1: Sí, evident, vosaltres ho teniu potser més clar, del sud no tant, que el Canigó, doncs, no? Cal recordar sempre doncs, que té aquesta meitat nord que mira cap al Conflent, la meitat sud que és de la Vallespí, i a més fins i tot diria que en cadascun d'aquestes meitats hi ha també doncs, accents i característiques diferents, no? En funció de com hem estat el cas d'aquest dossier. Quan parles de Prats de Molló és un Canigó, quan parles d'Arles és un altre Canigó, o quan parles de Vernet o quan parles de Prada, i per tant ens ha agradat també explicar que dins d'aquesta unitat del massís el Canigó també té un punt de calidoscòpic, té un punt, diguéssim, de complex, de ric i de divers, i això ens ho ha permès fer precisament doncs, l'acostament que hem fet des de cadascun d'aquests punts per mirar doncs, d'endinsar-nos-hi i també veure en un cas doncs, potser més aigües termals, en un altre cas potser més fons i gorgs, en un altre cas potser alguna cascada o algun estany, etc. No? Per tant, una proposta, crec, plenament estival i que ve molt de gust, diguéssim, d'endinsar-s'hi.
0: Cal dir als oients que no coneixen prou la zona que, evidentment, el Canigó és el que ens uneix, però que el Canigó hi ha dos mons per nosaltres, al costat del Conflent i al costat del Vallespí, i nosaltres sempre dic que estem bastant pocs comunicats els uns i els altres. Per això teniu dos redactors. Per parlar del Conflent ha estat Lluís Dagues, que és aquí, i per parlar del Vallespí, entre altres, en Lluís Bussí, que és aquí també, i que també ha parlat, evidentment, no sé si cal dir evidentment, però un gran personatge que és Joan Lluís, que ell és més aviat del Vallespí, però que ha donat aquest to una mica, com diria jo, poètic, de literari, sobre el Canigó. Lluís Dagues, com ha estat el reportatge al Conflent i en Vernet en particular?
2: Adiu. Doncs clar, el reportatge, hi havia aquesta comanda molt precisa quan la revista Descobrir em va contactar fa uns quants mesos, quantes setmanes, em va demanar de fer un article sobre el patrimoni al voltant de l'aigua termal i també amb una mirada especial sobre les mines de ferro, la indústria del ferro, etc. És un patrimoni subterrani, perquè tot surt del ventre del Canigó, i com m'agrada dir-ho, és un patrimoni d'aigua i de foc, és un patrimoni d'elements i és un patrimoni natural, industrial, històric, cultural fins i tot, perquè de tot això desemboca finalment una comunitat humana diversa, profunda i amb personalitats diferents. Vaig passar un dia sencer doncs, a Vernet, on vaig ser acollit i vaig aprofitar d'unes guies com el Pierre Leuillet, que em va fer descobrir tota la zona, i particularment zones potser inexplorables, és a dir, els subterranis de l'hotel dels portuguesos, les mines darrere els càmpings del Cerreres i tot això. I va ser una aventura divertida i molt interessant, finalment, descobrir aquests dos pobles de Vernet, perquè hi ha el poble termal i el poble històric medieval, i descobrir tota la zona.
0: Lluís, del costat del Vallespí, l'altre Lluís, perdó, Lluís Bustí.
3: Sí, bon dia. Jo també doncs, sóc un apassionat del Canigó. El tenim davant de nosaltres dels ulls des de petit, i doncs fa plaer de participar a aquest dossier de la revista Descobrir. Doncs del costat del Vallespí va ser l'ocasió per jo de tornar en els records de l'infància, perquè és una zona on vaig anar de vacances i de cap de setmanes amb els pares, i doncs he fet tot un treball d'enquesta i també de camp per renovar els records i també doncs, aprofundir els meus coneixements de les llegendes locals. Doncs em vaig enfocar sobre els diferents rius que travessen, també que són

0: com dir. Em vaig enfocar sobre els diferents balls que junten el tech, doncs com el Mondoni, el Refré i la Fou, per exemple, i doncs va ser també l'ocasió de fer doncs un focus sobre la llegenda de l'aigua de la Santa Tomba, per exemple, a Arles, que és una tomba que s'ompleix d'aigua d'una manera
1: misteriosa.
0: Misteriosa, sí, quasi inexplicable, però bastant. I doncs aquí és un element també de que fa part del poble, que tothom té una petita ampolleta d'aigua de la Santa Tomba, doncs coses aquestes que fan que el territori té una especificitat, com tenim el Conflent o el Vallespí, doncs com ho dieu, són amb dos costats del Canigó que no estan tan connectats, però que són específics.
1: Lluís, moltes gràcies. Agnès, quin és el teu paper en aquest... En aquest paper.
2: En aquest paper em toca fer el paper d'algú del sud, enamorada del nord, i que he vingut aquí a conèixer els camins de l'aigua, que ja els havia fet, diguéssim, com a nivell particular, però aquí m'he posat amb ulleres de periodista, i vol dir que m'he informat i després he anat a gaudir de lo que veia. I això és bastant interessant, perquè tu quan vens de vacances o quan vens a visitar alguna cosa concreta, hi ha coses que et passen per alt. I després, quan vens a fer de periodista, et fixes en moltes coses. En aquest cas, com que no era Canigó, sinó que l'aigua del Canigó, vaig poder descobrir moltes coses que havia anat veient com a part del paisatge, i l'he anat entenent una miqueta més, tota aquesta xarxa de canals històrics de fa centenars i centenars d'anys, i tota la cultura que s'ha creat al seu voltant, tots aquests racons magnífics, alguns són molt coneguts i d'altres no tant, i per tant per mi ha estat una oportunitat magnífica per apropar-me més en aquest territori, que espero que, igual que ho he viscut jo, pugui transmetre als lectors i lectores del sud, sobretot, potser també alguns del nord, a venir cap aquí i conèixer el Canigó de l'aigua i molt més enllà el patrimoni i tot.
1: Quan comprem aquest tipus de revista, evidentment, el que és important, evidentment, són les fotos. Dani Corida, tu ets el fotògraf per aquesta edició, aquesta revista. T'ha costat fer les fotos del Canigó?
3: Hola, sí, bon dia. Doncs, home, sí, sí que m'ha costat, perquè, bé, amb aquestes coses sempre passa que hi ha un temps limitat. Bueno, ara no sé si dir que la previsió meteorològica era de mal temps, perquè plovia i bueno, potser era bon temps, no? Veient com està el tema climatològic actualment. Sí, la qüestió és que tenia tardes amb molt ennuvolades i molta pluja, i llavors bueno, havia de buscar clarianes i escletxes de sol per poder donar una visió bonica i acolorida de tot el que és el massís del Canigó.
1: Que és un bon tema de fotografia.
3: És un tema fantàstic, superfotogènic, amb racons espectaculars. He visitat llocs, bueno, jo també des del sud, com noteu, sóc un amant del nord, i per mi venir aquí dalt és com ser a casa, tot i que sempre pues, mai l'acabes de conèixer del tot. I, evidentment, he conegut racons preciosos i n'he deixat d'altres per conèixer, perquè he vist valls on no m'he pogut endinsar per temps, que ja veig que aquí no te l'acabes fàcilment, el Canigó.
1: És que hi ha molts llocs, eh? Hi ha moltes valls. I...
3: Moltes valls, molts racons, molts pobles que els he vist després inclús en fotografies, no? Fas una foto general i tal, o sigui, un poble principal al davant, i veus al darrere unes casetes, això què és? Mires el mapa, ostres, està el poble, aquí no hi he anat, queda pendent. Sí, sí. I a la revista, doncs, bueno, ha quedat, no sé, m'està dir-ho a mi potser, però perquè si em diu tothom, ha quedat molt bé.
1: Sí, sí, ha quedat molt bé. Aquest número de descobrir, Joan Morales, tu que ets l'editor, ja es parla del Canigó, però no només del Canigó. Hi ha altres coses.
4: Sí, en aquest número, vaja, en aquest número parlem de vela llatina, també, per exemple, aprofitant de vela llatina, parlem doncs, de Paulilles, parlem de Colllibre, parlem de Portvendres. Hi ha algun altre reportatge centrat en l'Observatori de l'Ebre amb motiu de l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Hi ha una escapada a Forallac, hi ha, vaja, un munt de continguts, com sempre. És un número doble d'estiu, juliol-agost, i per tant doncs, tenim encara unes setmanes per poder-ne gaudir.
1: I doncs aquest número es podrà comprar a totes les llibreries, cases de premsa del Principat de Catalunya, però també a dos llocs a Catalunya Nord, que són tres? Sí, tres llocs, sí, és veritat. Tres llocs de Catalunya Nord, que són la Llibreria Catalana, evidentment, la casa, la Maison de la Presse de Prada, i també el Vallespí.
4: A Prats de Molló, no sé exactament el nom, però sí que és una llibreria a Prats de Molló.
1: La llibreria que porta el Patrick Lluís a Prats de Molló. Tots cinc, moltes gràcies per haver vingut a Prada i també per haver patit la calor a l'estudi de Prada de Radio Arrels. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: moltes veus de Reus.
1: Hola, em dic Marion, tinc 10 anys i m'agrada la platja perquè jugo amb el joc de

0: Ràdio Arrels. Són les 10. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Un sol encara generós, però filtrat per entrades marítimes, empentes per un vent de mar sud-sud-est no gaire corrent, d'una força feble, que girarà a la tarda en feble tramuntana. Això és el que passa per l'est del Coll de la Perxa. És diferent a Cerdanya i Capcí, al Vallespí, on els aires provenent del sud-sud-oest d'una bolsa sahariana amb pols de suspensió donen una temperatura excepcionalment elevada en cotes altes. No es pot descartar tampoc, a causa del conflicte d'aire, un temporal localitzat al voltant del massís del Canigó, com també cap al Fenolladès, per les màximes d'avui, 30 a Esposulla, 32 a Palau de Cerdanya, 34 a Toès, 35 als Masos i a Illa, 34 a Llupià, 33 a Taltaüí, 31 a Polies, 36 a Ceret i 37 a La Manera. Heu pas somiat. Avui és Sant Bonaventura, Sant Vladimir i també Santa Anna Maria. Per Santa Bonaventura fins ho coneix una criatura. Cal una explicació. En aquesta data, la variació diària d'hores del sol és perceptible pràcticament d'un dia a l'altre, raó per la qual resulta tan senzill d'observar el canvi en les hores de llum que fins i tot una criatura ho pot percebre.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
2: Una hora 100% en català.

0: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Lacs en Busto.
1: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta

L'Axambusto amb un dels seus grans èxits, Que boig al món. L'Axambusto, que és un grup de pop-rock català fundat l'any 86 al Vendrell, al Baix Penedès. Aquest grup que passaria l'èxit l'any 91 amb el seu segon LP, que tindria dins l'èxit Miami Beach, que el 2006 es convertiria en disc d'or després d'aconseguir vendre'n 40.000 exemplars. Tot i això, el gran èxit del grup seria amb Llença't l'any 2000, que els faria guanyar el Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 d'aquell mateix any, i també l'any 2001 guanyarien 5 premis en Enderrock a millor grup, millor disc, millor cançó, millor videoclip i millor concert. Del grup en formen part Jimmy Pinyol, Jesús Rovira, Pemi Rovirosa, Cristian Montenegro, i el cantant canviaria. Fins al 2006 seria Pemi Fortuny i més tard seria Salva Racero. En tot cas, l'Axambusto és un grup de referència amb més de 325.000 discos venuts i prop de 1.300 concerts a l'esquena.

0: I amb la meva terra és el mar hem arribat amb aquests 10 minuts amb l'Ags en Busto. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vilau. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb l'Ags en Busto.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Helena, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a menjar gelats i també podem anar al Luna Park.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Encara una cançó d'amor, una de més, una de massa. D'ençà que provo d'estimar, tot s'acaba amb la raça.

L'única cosa que puc fer és triar la que més t'agrada. No en sabré escriure més, la meva ànima és malalta. Com si cremés un bosc espès per les muntanyes les més altes.

No vinguis a cercar consol, que tinc el cor sec com les pedres. Tot ho faré per cada sol amagat.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Aquesta és una cançó per abans d'anar a dormir, perquè descansis convençuda de que ets feliç de ser aquí.

0: Ya que sí. ¿Qué pasa?
1: Hola.
2: Hola, hola.
0: Hola, hola.
2: Diem, què més podem dir? Jo sóc petitona.
1: Jo sóc petitona.
2: Jo també.
1: Jo tinc gran, ara.
2: Jo sóc gran.
3: Ràdio Arrels. Són les 11. La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Un sol encara generós, però filtrat per entrades marítimes, empentes per un vent de mar sud-sud-est no gaire corrent, d'una força feble, que girarà a la tarda en feble tramuntana. Això és el que passa per l'est del Coll de la Perxa. És diferent a Cerdanya i Capcí, al Vallespí, on els aires provenent del sud-sud-oest d'una bolsa sahariana amb pols de suspensió donen una temperatura excepcionalment elevada en cotes altes. No es pot descartar tampoc, a causa del conflicte d'aire, un temporal localitzat al voltant del massís del Canigó, com també cap al Fenolladès, per les màximes d'avui, 30 a Esposulla, 32 a Palau de Cerdanya, 34 a Toès, 35 als Masos i a Illa, 34 a Llupià, 33 a Taltaüí, 31 a Polies, 36 a Ceret i 37 a La Manera. Heu pas somiat. Avui és Sant Bonaventura, Sant Vladimir i també Santa Anna Maria. Per Santa Bonaventura fins ho coneix una criatura. Cal una explicació. En aquesta data, la variació diària d'hores del sol és perceptible pràcticament d'un dia a l'altre, raó per la qual resulta tan senzill d'observar el canvi en les hores de llum que fins i tot una criatura ho pot percebre.
3: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
4: Ràdio Arrels. A Elna, 95.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Guillem, tinc 9 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina, a la platja i fer castell de sorra.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: les vacances?
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
4: Avui som al Pirineu de Girona, al punt on es troben el riu Ter amb el riu Ritort, un preciós vilatge conegut pel seu pont, Camprodon. Com dèiem, un dels punts més coneguts de Camprodon és el seu Pont Nou, que ha esdevingut una autèntica icona del turisme de muntanya català. Aquest pont d'un sol arc, construït en pedra durant el segle XII, segons la documentació trobada, va ser el lloc de pas obligat per anar a Cerdanya des de Girona. Se'l coneix com a Pont Nou, i no està clar si se li diu així en contraposició al pont de Can Carrera, que seria el Pont Vell, o perquè on està construït aquest pont n'hi havia un de més antic que s'hauria esfondrat en un terratrèmol. Més enllà del pont, al centre de Camprodon també trobarem uns carrers comercials i el monestir de Sant Pere, un temple romànic construït sobre planta de creu llatina. A la segona meitat del segle XIX, la bellesa de la vall de Camprodon i la proximitat d'aquesta població amb Sant Joan de les Abadeses, que tenia línia de ferrocarril, va fer que la burgesia barcelonina triés aquest indret per estiuejar-hi. Diverses famílies adinerades de la capital van construir cases benestants a Camprodon, fins al punt que l'escriptor del Vallespí Carles Bosch de la Trinxeria va batejar aquest poble com la Suïssa dels barcelonins. La urbanització d'aquestes residències es va fer sobretot al voltant del passeig de la Font Nova, paral·lel al riu Ritort, i amb castanyers bords a banda i banda. En aquest passeig encara hi podem trobar cases com Can Pomar, del mateix arquitecte que l'Arc de Triomf de Barcelona, Can Oliveda, Can Torrent i Can Winke. Aquest últim, amb unes característiques germàniques o alpines, fet encàrrec per un industrial d'origen alemany. Més enllà de la seva bellesa natural i arquitectònica, Camprodon és conegut per ser el bressol d'un dels grans pianistes catalans i de renom internacional, Isaac Albéniz. L'obra probablement més coneguda d'Albéniz és la seva suite Ibèria, de qui avui podem sentir la primera obra del primer quadern, interpretada per Alicia de la Rocha.

0: Hem sentit les evocacions del primer quadern de la suite Ibèria del camprodonenc Isaac Albéniz, interpretat per la gran Alicia de la Rocha, que ens ha servit per parlar del vilatge natal d'Albéniz.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Cabestany, 95.
3: Radio Arels.
4: Radio Arels.
3: El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arels.
0: Bon dia, és dimecres 15 de juliol i són les 12 del migdia, sobre l'escolta del repeteig del sol aquí a Radio Arels. D'aquí uns instants tindrem l'entrevista d'avui a l'Aleda Estarita, la copresidenta de la CIMA d'aquí a Perpinyà, per parlar de la nova política migratòria europea. Després també tindrem els comentaris del Pere Beca, molt relacionats amb la condemna que han tingut els càrrecs de l'EREN, especialment la Marine Le Pen. Però abans fem la previsió del temps.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Som el dimecres 15 de juliol, bon dia. Avui unes temperatures de 32 graus a la plana i 30 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 23 a Prada, 18 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, oratge a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Divendres tindrem unes mínimes de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Manlleu i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. La tramuntana serà present a la muntanya i a la Salanca.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
9: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Comencem, doncs, la proposta musical de 12 a 1 aquí a Ràdio Arrels amb la Marina Estamorena de Figaflaues.

0: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: A la Unió Europea ha entrat en vigor aquest mes de juny la nova política migratòria de la Unió, una política molt més dura i que s'inspira en un model de l'extrema dreta que ja ha intentat tirar endavant, doncs, per exemple, a Itàlia, Giorgia Meloni, o en el cas d'Estats Units, que no és una Unió Europea, però també és una mica la política que ha fet Donald Trump. Amb aquesta política migratòria que endureix molt alguns dels passos, sobretot i alguns dels tractaments que es fan a les persones migrants, ha estat criticada per moltes associacions i una d'elles és la CIMADA. I a aquesta hora podem saludar la corresponsable de la CIMADA de Perpinyà, l'Eda Estarita. Bon dia.
3: Bon dia, com vas?
2: Bé. Una de les coses que denuncieu des de la CIMAT és que aquesta política migratòria és punitivista, és a dir, que el que tractes aquestes persones com a criminals més que com a persones migrants.
3: Sí, una de les coses que farà aquesta política, diem prisió preventiva per evitar que aquestes persones facin alguna cosa, doncs les tanquem abans.
2: Per tant, és com pressuposar, doncs, que aquesta gent ve amb males intencions, entenc.
3: Sí, clar.
2: Aquesta llei preveu alguns canvis i el que fa és generalitzar molt més les reclusions de gent que està en situació irregular, i també el fet de, en el moment en què s'intercepta algú a la frontera que no té dret d'entrar, enviar-lo cap a tercers països que la Unió Europea considera segurs, però això també ho poseu bastant en dubte.
3: Sí, són tercers països que no sempre tenen una familiaritat amb la persona que ve, doncs podem anar a qualsevol país, i també a la frontera ja no donarem la possibilitat de demanar l'asil d'una forma normal, se farà d'una forma que diem accelerada, doncs tothom no tindrà la mateixa possibilitat d'explicar la seva situació i per què està aquí.
2: Clar, perquè ara mateix ja existeixen en molts països de la Unió Europea centres d'internament d'estrangers en el mateix estat. Això dels tercers estats, dèiem, Itàlia ho ha intentat, però està mig bloquejat per la justícia, tot i que ja existeixen aquests centres. Quin és el protocol actual? És a dir, si ara mateix entra una persona, posem a l'estat francès, demanant asil, com funciona això?
3: Fins ara una persona arriba, si quan arriba abans dels 90 dies fa la seva demanda, li donem un lloc per viure el temps de la seva demanda, una mica de diner, no és molt, és 5 euros per dia o una cosa així, per aproximadament 6 mesos. I després té una resposta positiva o no. Ara que això ja no existirà. Sí, però en molt pocs casos.
2: Una de les coses que s'ha criticat des de la CIMAT amb alguns comunicats és precisament que no queda massa clar quins seran els protocols a partir d'ara, no? És a dir, vosaltres, ara, clar, aquesta nova política migratòria ja s'està aplicant. Des de Perpinyà, si us arriba algú, teniu clar quina és aquesta nova situació o una mica actueu com abans? I
3: no, i és molt difícil. A més, amb aquesta nova política, si algú arriba fins a Perpinyà, està molt bé, perquè
2: té mèrit, no?
3: Ja? Té mèrit, arribar a Perpinyà té molt de mèrit, perquè cal dir que ha passat la frontera, perquè ara realment passar la frontera és molt més difícil. Si algú arriba a Perpinyà, no tenim molta solució. Realment tenim molta gent que ja ha fet també demanes d'asilo i amb respostes negatives, que no sap què pot fer amb la seva vida. A més, ara faran més centres de retenció, també hi ha, que abans no era possible, hi ha llocs en el centre de retenció per famílies, doncs nens que aniran a centres de retenció. Normalment, si amb els seus pares, no MNA de menors
2: no acompanyats.
3: No acompanyats. Bueno, no sé si lo faran, però també que nens amb la seva família a centres de retenció, que la prisió pot ser de 2 anys, és molt fort.
2: Clar, ara em parlaves del fet de travessar la frontera, i clar, aquí a prop de Perpinyà hi ha una frontera administrativa entre l'estat espanyol i el francès, però realment és una frontera interna de l'espai Schengen, que teòricament hi ha lliure circulació de persones i mercaderies. Tot i això, en aquesta frontera ja hi ha molts controls, no tants com les externes de Schengen, però hi ha molts controls també interns, no?
3: La frontera, sobretot, per venir a França. Sortir de França no és problema. Arribar a França és molt complicat. La policia ara puja als busos, a la frontera, però també a Perpinyà, al tren, els cotxes...
2: El perfil de gent que us arriba a la cima demanant fer una tramitació d'asil, demanant una mica d'ajuda, en general, d'on venen? És a dir, venen del nord d'Àfrica i han arribat per l'estat espanyol o venen d'altres punts del món? Com funciona això?
3: Generalment, els que arriben amb més problemes és la gent del nord d'Àfrica. Tenim de tot, però també els latinos, que és veritat que hi ha molts que es queden a Espanya per la llengua, però molt de latinos que per ells la demanda d'asil és molt més difícil perquè Latinoamèrica no és considerada problemàtica. Tenim també gent d'Afganistan, que sabem tots que hi ha problemes, però amb aquestes, què passa és que és algú que té l'asil, però per fer venir a tota la seva família, aquí és encara una vegada la prefectura que no dona resposta, doncs se troben fa molt d'anys aquí sense la seva família.
2: Ho deia al començament, però una de les coses que critiqueu des de la CIMAT és aquest enfocament assimilant les persones migrants a criminals, bàsicament, de forma com preventiva, no has fet res però podries fer-ho. És un dels grans temes que critiqueu la CIMAT. Clar, doncs us podríem preguntar, doncs, llavors com ho enfocaries, això, no? O sigui, com s'hauria de gestionar aquesta política migratòria?
3: Saps, amb aquesta idea de perquè són migrants, són perigosos, la major quantitat de crímens lo fan els homes. I jo no veu ningú que tanqui els homes perquè són perigosos, Doncs... Sento que la pregunta és altra.
2: Queda claríssim. L'he d'estarita, corresponsable de la CIMAT de Perpinyà. Moltes gràcies.
3: Gràcies a ti.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Escolteu a Ràdio Arrels, com cada migdia, el repeteig del sol. D'aquí uns instants, com cada dimecres, a Pere Beca ens porta els seus comentaris d'actualitat avui sobre la condemna a Marine Le Pen. Abans, però, els menorquins pèl de gall amb Terra i Sal.

0: podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
2: Com cada setmana a Ràdio Arrels, podem saludar a aquesta hora l'advocat Pere Beca. Pere Beca, bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui ens vols parlar del judici a la Marine Le Pen, perquè la política de l'estat francès ja només parla de les eleccions presidencials de la primavera de l'any que ve, i més concretament de qui serà el candidat de, o la candidata de Le Pen.
3: Sí, de fet, sempre, com ho fan els juristes, s'ha de fer la diferència entre la forma i el fons de cada judici. El procediment ha sigut iniciat en contra dels responsables del moment del Front Nacional, que ha esdevingut Rassemblement Nacional, però amb la mateixa personalitat jurídica, és a dir, que les conseqüències financiàries, signant, seran a càrrec del Rassemblement Nacional. Aquest judici està pendent de fa molts anys, va començar fa més de 10 anys, i els membres del Rassemblement Nacional encausats han fet tot el que podien fer per guanyar temps i redreçar el judici multiplicant els mitjans processals dilatoris. Però al final això els ha resultat molt negatiu perquè s'escau que el judici està a punt de quedar-se precisament al moment que s'inicia la campanya electoral aquesta de l'elecció presidencial francesa, que és, ja ho sabem, el panorama polític francès, l'elecció que mana totes les conseqüències. Llavors que la campanya està a punt de començar, o més o menys ja començada, aquests membres de l'Assemblea Nacional es troben amb una sentència de la Cort d'Apel·lació de París, que declaren voler impugnar i que, per ser alguns d'ells, ja han impugnat davant de la Cort de Cassació. La Cort de Cassació a l'estat francès és la més alta jurisdicció que existeix, però és una jurisdicció molt específica, perquè no contempla els fets dels encausats, sinó controla si s'ha aplicat correctament la llei. I quan parlo de llei, és la llei processal, és a dir, trobar alguna cosa que no s'ha fet correctament a nivell del judici, que potser n'hi ha, però no ho sabem, però també la llei per qualificar els fets tal com estan. No per jutjar els fets, qualificar-los. És a dir, que el fet mateix, l'utilització de diners públics europeus, estan definitivament qualificats per la sentència del Tribunal de París i per la sentència confirmatòria en el seu principi de la Cort d'Apel·lació. I això no ho tornarà a contemplar la Cort de Cassació. Allò millor per ells, la Cort de Cassació trobarà una eina jurídica processal per dir això no ha sigut fet correctament en respecte als drets de la defensa, per exemple, i tornem a enviar el cas davant un altre Cort d'Apel·lació que no sigui la de París, que ja ha conegut el cas. Però en cap cas la Cort de Cassació pot dir no hi ha delicte i donc absolució a Marine Le Pen i els altres encausats. És a dir, que això és una cosa que s'ha de repetir perquè potser no es diu prou. La sentència en aquest aspecte no pot ser modificada per la Cort de Cassació. Aquesta situació jurídica pot ser una mica complicada, però és la realitat. Té dues conseqüències. La Cort de Cassació no mirarà els fets impugnats, que ja es consideren com demostrats i, per alguns encausats, almenys implícitament, reconeguts davant de la jurisdicció d'apel·lació. Aquí es va notar en el seu moment, no se'n parla gaire ara, però un canvi radical de posició de la defensa entre la primera instància i el Tribunal Correccional i l'acord d'apel·lació, alguns admitint, almenys implícitament, que això era realitat. És el cas, per exemple, de Louis Alliot, que més o menys ha reconegut que el seu assistent parlamentari, Salis, que ha sigut pagat per diners europeus per una feina que no ha fet a favor del mandat europeu de Luis Alliot, que això era, d'alguna manera, un detornament de fons públics. I això ja no es discuteix ni per Luis Alliot ni tan sols per Marine Le Pen. La segona conseqüència és més processal. Si pràcticament la sentència inicial no s'aplicarà immediatament, és a dir, que no hi haurà presó ni utilització de la pulsera electrònica sobre de la senyora Le Pen durant la campanya electoral. Malgrat tot, han pres un risc molt important. Perquè quan va haver-hi la discussió davant de l'acord d'apel·lació i que ja més o menys la defensa de Marine Le Pen preveia que la sentència no seria favorable, ja van immediatament fer passos per demanar que l'acord de cassació pogués donar una sentència molt ràpidament per no impedir la possibilitat de Marine Le Pen de presentar-se a les eleccions presidencials. I, el que és molt inhabitual i fins i tot molt injust, l'acord de cassació va dir que sí, que volia fer-ho més ràpidament. Tots els que tenen un plet pendent davant de l'acord de cassació de fa anys apreciaran el favor que els jutges feien, ara ells diuen que és al revés, però el favor que li feien. I ara l'acord de cassació diu, bueno, tinguent en compte els plaços legals obligatoris, nosaltres donarem sentència probablement final de març o començament d'abril del 2027. És a dir, al bell mig de la campanya electoral oficial de les eleccions presidencials. Què vol dir? Un cas favorable seria que l'acord de cassació reenviés a davant d'un altre acord d'apel·lació per sentenciar-ho definitivament. Però, si no és aquest cas favorable, si l'acord de cassació don confirmació a la sentència de l'acord d'apel·lació de París, l'EC ha sortit últimament, ens trobarem al bell mig o quasi bé al final de la campanya electoral amb una candidata que no podrà continuar la seva campanya. Mentre que els plaços són els que són, mentre que no hi haurà possibilitat per l'extrema dreta i l'Assemblea Nacional especialment, de triar un nou candidat, que podria ser Jordan Bardella, perquè no ho haurà fet a temps, no tindrà tota l'organització necessària per fer-ho. I és a dir, per conseqüència, que en aquell moment ens explicaran que és la voluntat judicial que els impedeix de presentar-se a les eleccions. No és la voluntat judicial que els impedeix, és el seu propi recorregut judicial. Recordem-ho, primera part, retrasar tant com es pugui amb utilització de les eines processals la sentència. Segona part, demanar que s'avanci la decisió de l'acord de cassació. I ara tercera part, perquè la sentència d'acord de població és una mica més favorable que la primera sentència, tornar a demanar que es retrasi per deixar acabar la campanya electoral. És a dir que, de fet, aquests mateixos que diuen que la justícia està manipulada pels potents estan fent exactament la mateixa cosa i encara més pitjor, demanant a la justícia d'adaptar-se al seu propi programa electoral. I això em sembla que no s'ha pres la mida suficient per explicar-ho a la gent, que aquest risc és un risc que prenen ells i que si perjudica la possibilitat dels electors de triar un candidat de l'extrema dreta, com sembla que una part notable de la població vulgui fer-ho, això pot perjudicar perquè ells mateixos han creat aquesta situació, primerament cometent un delicte i, segonament, utilitzant eines processals que al final resulten negatives per ells.
2: Clar, en el fons, aquests fets, Pere Beca, són molt greus o no tant?
3: Doncs, si mireu els sondejos, veieu que la gent una mica diu no, és indiferent, tothom fa igual, etc. No és això. La realitat és que són fets molt greus, perquè s'han utilitzat fons públics europeus per fer funcionar un partit polític que és anti-europeu i que aquest funcionament és concentrat a nivell nacional, és a dir, utilitzant diners d'Europa per afavorir o permetre l'expressió d'una campanya d'un partit anti-europeu. Mireu el cas de l'assistent parlamentari de Liot. Un sol correu electrònic i encara per invitar-lo a una reunió del partit polític. Cap acte de qualsevol classe a favor de la feina europea d'Aliot com diputat. Ja sabem que de feina europea en feia molt poc, però a més, el seu assistent parlamentari es dedicava a totes altres coses. Llavors aquí hi ha la resposta amb aquesta broma que es multiplica a totes les cadenes de televisió, però de fet no hi ha interès personal, no hi ha enriquiment personal de qualsevol d'aquests encausats. Això és una broma. És una broma perquè s'ha demostrat a través de l'enquesta que aquests diners han servit, per exemple, a financiar el càrrec d'una neboda de Marine Le Pen a nivell del partit, a pagar el sou del majordom de Joan Marie Le Pen, que ja no té cap càrrec a nivell del partit, a pagar, per exemple, els guardaespaldes de Marine Le Pen, però per què necessita aquesta senyora guardaespaldes? Jo he fet una mica de política, conec molts polítiques que no tenen cap guardaespalda perquè no ho necessiten. Doncs no són, evidentment, diners directament posats a la butxaca de Marine Le Pen, de Louis Alliot i de tots aquests, però són diners destinats a permetre el funcionament d'un partit polític que al final, per exemple, quan Marine Le Pen era president d'aquest partit, cobrava un sou, no ho sé exactament, però s'ha parlat de 12.000 euros mensuals, i aquest sou estava financiat per part, que ho vulgui o no, amb diners europeus. És a dir, que és una manera de fer tornar aquests diners a la seva butxaca. I això durant molts anys. Doncs, aquella doctrina que portava l'Assemblement Nacional, ja sabeu, mans netes i cap alt, aquesta doctrina de representació del partit del poble contra el sistema, contra els rics o els que se n'aprofiten a la política, doncs resulta que al final tenen mètodes absolutament similars i tinguent en compte que encara no exerceixen realment cap poder. Què passarà el dia que estiguin al poder? I ara més, si mireu les anuncis de premsa de l'Unió Europea, resulta que dues noves enquestes estan obertes contra l'Assemblement Nacional, no l'antic Front Nacional, sinó l'Assemblement Nacional d'aquest mateix Bardella. Aquest mateix Bardella, que com diputat europeu no hi va quasi mai, però que al final se n'aprofita per ajudar la financiació d'una sèrie d'associacions lligades i controlades pel Assemblement Nacional i, doncs, al final, per afavorir la seva candidatura eventual. Això vol dir que, de fet, aquest mateix partit que dona lliçons a tothom no és igual que els altres, sinó que és pitjor i abans mateix d'arribar al poder. Hem de procurar que no sigui el cas i que no hi arribi mai. Gràcies per la seva atenció.
2: Pere Vega, com cada setmana, moltes gràcies.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Vega.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

Escolteu el Repetei del Sol, el programa dels migdies de juliol aquí a Ràdio Arrels. El Joan Lluís Mas, des d'Elna, de l'associació Terra dels Avis, ens proposa dites d'Arrels amb relació també amb el món del camp. El tindrem d'aquí uns instants, però primer Venus, amb Barcelona és desert i tu plorant.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una frase que no és excessivament simpàtica de dir, però bé, tampoc és res dolent.
4: No, tampoc és res dolent. Això se diu per la gent que no són gaire... que fan les coses una mica de través. Et tressut, tu, Miquel?
3: No massa.
4: Doncs, si no et gaire tressut, si jo te confio quelcom i tens poca traça per fer això, te podria dir, Miquel, tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
3: Evidentment.
4: Com t'imagines un porc a fer mitges, eh? Com deu ser.
3: ho tindria malament per fer mitges un porc, però és bastant, sí, és bastant fàcil d'entendre, em sembla.
4: Força, i a més és força divertit. Tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
3: Evidentment, si la frase parlava de porcs, és que a les cases de Catalunya Nord i al camp hi havia porcs, i de fet era una de les fonts d'aliment important de l'any, no?
4: Sí, el porc, els porcs, a cada casa n'hi devia haver, i perquè justament el fet de fer charcuteria, de fer embotits i coses així, se poden conservar tot l'any i devia ser, en fi, era segur un aport de carn per tot l'any. I doncs el porc és una cosa corrent, evidentment. I nosaltres tenim, evidentment, també força eines, objectes relacionats amb la matança, doncs el moment en què se mata el porc, i amb aquest objecte que tens aquí davant teu.
3: És un objecte de fusta, així com corbat.
4: Sí, és un objecte de fusta corbat que s'ha fet, veus, a partir d'una branca que ja devia ser així i que se li ha acabat donant la forma. Fa una mica com un... Com se'n diu això en català, quan penges una...
3: Sí, com
4: un penja...
3: una perxa.
4: Una perxa, exactament, una perxa per penjar un vestit, per exemple, sembla. I veus que doncs, té aquesta forma corbada i veus que a cada extremitat hi ha una mena de si pots com dir, de...
3: Sí, està com tallat i fa... Com que
4: sí, un arrest, cosa, si vols, sí. Un arrest. Això se'n diu un camal. El camal era aquesta mena de perxa que se penjava a la biga, amb una corda, segurament, i quan el porc era mort, doncs se'l penjava en aquesta perxa, en el camal, i aquestes dues arrestos que hi ha de cada banda servia per agafar, si és un nervi o un tendó que hi ha darrere de la pata del porc, servia per l'enganxar amb això. I llavors se podia obrir i buidar i etc., fer tot el treball de la matança.
3: Clar, el porc quedava cap per avall, sí. I llavors podien treballar i treure
4: sí,
3: tota
4: la... Sí, sí, això eren les potes de darrere que eren agafades aquí, s'agafaven aquí, amb el camal.
3: Doncs aquest camal per penjar el porc una vegada mort i treure tota la carn que necessitaven, però avui la frase aquesta, per la gent que no té massa traça...
4: Sí, sí, sí, i tu podràs dir, si algú te fa una cosa mal feta, li podràs dir, tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera... ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
6: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

El repeteig del sol cada dia quan falten uns 10 minuts per la una tenim la crònica del medi ambient, però encara ens falten 3 minutets per arribar a aquest moment i els aprofitarem per escoltar Estic per tu amb l'Alba.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Quasi tot el que és bo pel clima és bo per a la salut humana. Bon dia. Les accions destinades a combatre el canvi climàtic aporten beneficis directes i immediats per a la salut humana, tal com posa de manifest un estudi publicat per un epidemiòleg, Kevin Jen, professor en salut i canvis globals. Gairebé totes les polítiques encaminades cap a la neutralitat de carboni comporten una millora observable en la salut pública. Els principals beneficis es deuen a la reducció de la contaminació de l'aire, l'augment de l'activitat física, derivada, per exemple, d'un canvi cap a modes de transport no motoritzats, i una millor alimentació. Aquestes mesures permeten disminuir la incidència de malalties cròniques com els càncers respiratoris i digestius, les patologies cardiovasculars i la diabetis tipus 2. També es detecta una relació positiva amb la salut mental associada a l'exercici físic i a una millor qualitat de vida. Una dada rellevant de l'estudi indica que, segons els càlculs de cost-benefici, els avantatges econòmics associats a la millor salut poden igualar o superar els costos d'implementar polítiques de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'impacte d'aquestes millores, a diferència del CO2, que no té fronteres, recau a més directament sobre les poblacions que impulsen les accions sense dependre del que facin el propi estat o els estats veïns. Per contra, el canvi climàtic representa una amenaça global amb afectacions directes i indirectes a través del perjudici als sistemes naturals i a la seguretat alimentària.
3: Ràdio Arrels amb tu tot

Escolteu Ràdio Arrels, falten 3 minuts mal comptats per la una i per tant acabarem aquí el Repetei del Sol, el programa dels migdies de Ràdio Arrels. Us deixarem amb Què volen del grup Rudimentari i us desitgem una molt bona tarda a tothom. Ens retrobem demà a les 7 del matí amb l'Hora Fresca i a les 12 amb el Repetei del Sol.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Som el dimecres 15 de juliol. Bon dia. Avui unes temperatures de 32 graus a la plana i 30 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 23 a Prada, 18 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, oratge a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Divendres tindrem unes mínimes de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. La tramuntana serà present a la muntanya i a la Salanca.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
7: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

0: El comissari Costas no podia calmar-se. A l'arribar de bon matí, en Ménard li havia mostrat el diari.
1: Llegeixi, pàgina 4. Tenim un talp en el nostre equip. Algú ha filtrat informació a la premsa.
0: Ja només el comentari sobre la brutalitat d'en Ménard, ben coneguda pels periodistes, l'irritava. De fet, aquest cop, ell no havia tingut res a veure, malgrat tot la crònica havia pujat de to perquè no havia volgut respondre a cap de les preguntes formulades pels periodistes i ara li feien pagar. No obstant això, com sabien els periodistes allò de la cocaïna descoberta a l'apartament de la Loga Blanchet? I allò altre dels contenidors que s'estaven analitzant? Moltes persones estaven interessades en aquest afer. Estava sota la pressió del seu cap de Montpellier. Ell mateix passava comptes amb la direcció regularment sense oblidar-se del procurador que exigia estar informat diàriament. Una investigació explosiva. Necessitava una mica d'aire fresc per avançar al seu ritme. Va decidir convocar en Ménard.
2: Ménard, l'espero al meu despatx. Avisi en Bran, en Bernet i en Callar. Hem de parlar.
1: Ok. D'acord. Estan a la cafeteria, tret d'en Callar, que és a por vendre's, vigilant en Feder.
0: Quan van arribar, en Fernan Costas va aixecar-se per tancar la porta del seu despatx.
2: Bé, m'imagino que tots heu llegit l'Independent d'avui. Com collons els periodistes han sabut l'ús de la cocaïna a l'apartament de la Laura Blanchet? I la cosa dels contenidors?
0: Es va imposar un silenci incòmode.
2: Si algú de vosaltres ha parlat que ho digui ara, m'estimo més saber-ho.
0: Cadascú d'ells va negar tenir res a veure. En Fernan els coneixia bé. Si un d'ells hagués mentit, ell se n'hauria adonat. Encara que també notava que tot aquest merder i lo de les filtracions els irritava tant com a ell.
2: Bé, doncs, això ve de fora. Llavors, a partir d'ara, vull un silenci sepulcral, sobretot el que envolti la investigació. Si us plau, que res no surti fins que no tinguem els resultats definitius. Tot plegat fa molta pudor. Hem d'anar molt en compte. Mentrestant, anem per parts. Comencem per tu, Bran. On estem amb la companyia de telèfons?
3: Tal com vostè havia pensat, la senyoreta Laura Blanchet estava parlant per telèfon en el mateix moment de la seva mort. De fet, va ser una conversa llarga que va començar a les 10:17 per acabar-se a les 10:58. És a dir, 40 minuts.
2: Ménard, què ha dit el forense en relació a l'hora de la mort?
1: Com que el cos ha passat un cert temps a l'aigua, ha sigut una mica menys precís que de costum. Però calcula que entre les 8 del vespre i la 1 de la matinada. Confirma, això sí, que ja era mort abans de caure a l'aigua. Per cert, la mort és deguda a dues bales de gran calibre incrustades al seu cap. No s'han trobat ni els casquets ni tampoc les bales.
2: Doncs això lliga. Continuï. Té la llista de les trucades?
1: Sí, ella trucava a un mòbil. La mala notícia és que aquest mateix mòbil estava al seu nom. Un telèfon de targeta que havia comprat feia uns 6 mesos. Telefonava cada dia aquest número, de vegades més d'una vegada. Cal dir també que des d'aquest telèfon mai no es va fer cap trucada.
2: S'ha localitzat? S'ha aconseguit localitzar on es troba?
1: No exactament, ja que es desplaça de Perpinyà a Port-la-Novella constantment.
2: Bé, si més no, tenim això. Ha verificat els números als quals va trucar i els que va rebre la senyoreta Blanchet aquests 3 dies? Res d'estrany?
1: No, no. Bé, ben mirat, sí. Just abans de telefonar al famós mòbil va fer una trucada, una altra trucada. És el telèfon del seu company de feina, un tal Dolzà, però ell no va despenjar.
2: El Dolzà del diari? El mateix que afirma que ella no pot estar embolicada en un cas de tràfic de drogues?
1: Sí, el mateix François Dolzà.
2: Bernet, és vostè qui ha interrogat els companys de feina de la morta?
4: Res de particular. Una noia sense problemes. Pel que fa a la seva vinculació amb el tràfic de drogues, tothom pensa que és quelcom d'incomprensible. Ningú no va notar res d'estrany. A més, aquesta noia participava en aquestes associacions de drogues de la universitat. Cap relació sentimental coneguda. Era una gran apassionada per la seva feina. Estava capficada en un treball de recerca en biologia marina. Els seus pares viuen a Normandia.
2: A veure, ens cal aprofundir més. Ha de tenir amics, altres hobbies... Continuïn investigant, però primer m'heu de reconstituir l'agenda del dia de la seva mort. I vostè, Manar, el nostre capità de la goleta de Portvendres.
1: L'altra nit en Callar el va seguir des de que va sortir d'aquí. De seguida va trobar-se amb una dona que l'estava esperant, després van estar parlant en un bar i finalment van esfumar-se. Aquí els va perdre. Però unes hores més tard, la mateixa dona va acompanyar-lo en cotxe fins al seu vaixell. El cotxe és de lloguer, el va llogar a Barcelona. En sabrem més detalls avui.
2: Podríem dir que això comença a escalfar-se. Caldrà filar molt prim. Seguiu-lo sense que ho noti. Ell és el nostre Joker. Bran, examinim les trucades de la morta, les emeses i les rebudes. He de conèixer tots els contactes que va tenir la darrera setmana. Identifiqueu-los i investigueu-los. Qui s'encarrega de la investigació de l'entorn del pescador?
1: L'Aberto torna demà.
2: Doncs que se centri en el pescador. Passeu-li el dossier. Ens veurem demà al vespre. Mentrestant, manteniu-me al corrent de tot. Ho heu entès?

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: L'altre dia hem evocat els crits que fan els animals en català. La nostra llengua té verbs i noms particulars per reproduir el son de les bèsties. Són onomatopeies. Però també tenim noms per designar el crit que fan i el verb quan criden. I fins i tot, segons la situació, poden tenir dos verbs. Per exemple, el cavall renilla, o el cavall rinxola. Bé, també tenim mots per adreçar-nos als animals, per fer-los venir, per exemple. I direm pas la mateixa cosa a un ca o a unes gallines. Per fer venir les gallines, direm tites, tites. Per fer venir el gall dindi, el pioc, direm pui, pui, o bé pulit, pulit. El gat vindrà si li dieu mix, mix. I sabeu que el porc respon si crideu coig, coig, coig. El cavall és particular, perquè l'heu de menar. Perquè es mugui, cal cridar arri. Bé, tothom ho sap, això, eh? Tothom ha cantat arri, arri, burriquet. Bé, per fer-lo aturar, què direu? Cridareu xò. I si el voleu fer girar cap a la dreta, què direu? Ollaó. I a esquerra, osque. Osque. O-I-X-Q-U-E. Imagineu els punts que feu amb osque al Scrabble.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem d'homònims i més exactament d'homòfons, paraules que sonen igual però s'escriuen de forma distinta i tenen significats diferents. Tanca i tanca. Tanca amb una K, una forma poètica d'origen japonès, i tanca amb una C, un reix, una estacada, una bardissa, una paret de pedra seca, etc. Amb què se circumda un espai de terreny amb què es tanca una obertura, segons la definició del Dieck. I ho farem a partir d'un poemari original del menorquí Paragomila. La tanca, amb una K, és una forma poètica molt antiga, de fet del segle VIII, i significava al començament un poema curt, suposava a la xoca el poema llarg. Sabem tots que no és l'única forma japonesa curta. L'haiku és encara més curt. L'haiku compta 17 síl·labes en 3 versos, segons l'esquema 5, 7, 5. I la tanca i afegeix 2 versos de 7 síl·labes. Bueno, síl·labes és una aproximació, perquè de fet els japonesos no utilitzen síl·labes sinó moga, que són una cosa entre el so, el nostre so, i la síl·laba. La tanca va ser importada i adaptada a la mètrica catalana per Carles Riba, que publicà Del joc i del foc el 1946 i que seria una forma conreada després, entre d'altres, per Salvador Espriu, Rosa Leveroni i el nostre Paragomila. Això s'emmarca dins d'una moda del Japó. Pensem, per exemple, en l'aportació del pintor Fujita en l'École de Paris del primer terç del segle XX. Quant a la tanca amb una C, i en particular la tanca menorquina, és a la vegada un límit i una parcel·la. Cada tanca és un recinte aproximadament quadrat amb al voltant d'una hectàrea d'extensió cercat per un mur de paret seca que constitueix una parcel·la d'explotació agrícola. Vista des del cel, l'illa de Menorca és com un joc d'escacs amb aquestes parets seques i per això se li diu que és l'illa de les pedres i del vent. Passem a les tanques gomilianes. Tanques va conèixer dues edicions, un original i experimental i l'altre, de fet, una reedició 20 anys després en la col·lecció Petit Format, publicada per l'Institut Menorquí d'Estudis en una forma, diremos, convencional. La primera edició, els anys de 1980, és a dir, tan sols després de la mort del dictador i del que es diria la transició democràtica, dues paraules molt exagerades, al meu parer, aquesta primera edició va néixer d'un projecte de publicació total combinant distints gèneres, desenvolupat pel traductor català Víctor Compte quan aquest vivia a Menorca. Un projecte que seria la revista Druida i volia que el primer exemplar fos d'un poeta menorquí a partir de tanques, justament, de la forma japonesa adaptada al català i de fotos. Bueno, una il·lustració però molt més. I de fet, les tanques, les 32 tanques d'aquest primer número de la revista Druida ens presenten un món essencial, amb l'oposició de la llum i de la foscor del món de dintre, del món de fora, del món públic i del món íntim. Les tanques gomilianes diuen el contingut i la seva frontera, la sala i els murs. Són una poesia atemporal que fa de cada lloc un centre del món. Però, més que una aproximació teòrica, llegiré unes quantes tanques. La llum més clara travessa parets, mobles, cadires velles, de boba i de presagis, sense saber el misteri. Cercadors tossuts de la bellesa antiga travessaren murs i trencaren barreres per donar-nos el gaudi. I per fi, una última. Hi ha algú, no en dubtis, que ens veia les paraules. No fora cosa que trenquéssim un ordre o algun ferm sortilegi. En Pere Gomila escriu una de les poesies més pures i cisellades que conec. Tant de bo aquesta petita càpsula us hagi donat el gust d'endinsar-vos-hi. Que tingueu un bon dia.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest dissabte 11 de juliol s'ha presentat al Casal del Conflent la revista Descobrir, una revista del qual el dossier principal és Aigües del Canigó i quatre escapades refrescant per conèixer totes les cares del massís. És a dir, és així que titula la revista Descobrir, una revista prou coneguda a Catalunya del grup Abacus. I tenim amb nosaltres molta gent al voltant de la taula de l'estudi del Casal del Conflent. Tenim en Joan Morales, l'editor. Joan Morales, bon dia.
4: Bon dia.
3: D'on surt aquesta idea de parlar del Canigó?
4: Bé, la idea surt, diguéssim, d'una pluja precisament doncs, d'idees que vam tenir amb la idea doncs, de poder fer algun tema d'estiu, un tema que fos refrescant, un tema que fos agraït. Venir al Catalunya Nord sempre és una cosa que ens agrada, sempre és una cosa que agrada també als nostres lectors i subscriptors, i el Canigó és doncs una muntanya simbòlica, una muntanya frescal, una muntanya farcida d'aigua, i d'aquí una mica va venir doncs, la proposta de poder dedicar un dossier sencer al Canigó, amb aquesta idea de l'aigua com a eix que trena tots els articles i que també, doncs, d'alguna manera ens ajuda a conèixer tota la muntanya des de diversos vessants, que són els quatre vessants que hem tractat en la publicació.
3: Tots els vessants, he dit tots els vessants del Canigó, aquesta regió de muntanya i de baix, que és molt important per a nosaltres.
4: Sí, evident, vosaltres ho teniu potser més clar, del sud no tant, que el Canigó, doncs, no? Cal recordar sempre doncs, que té aquesta meitat nord que mira cap al Conflent, la meitat sud, que és de la Vallespir, i a més, fins i tot diria que en cadascun d'aquestes meitats hi ha també doncs, accents i característiques diferents, no? En funció de com hem estat el cas d'aquest dossier. Quan parles de Prats de Molló és un Canigó, quan parles d'Arles és un altre Canigó, o quan parles de Vernet, o quan parles de Prada, i per tant ens ha agradat també explicar que dins d'aquesta unitat del massís el Canigó també té un punt de calidoscòpic, té un punt, diguéssim, de complex, de ric i de divers, i això ens ho ha permès fer precisament doncs, l'acostament que hem fet des de cadascun d'aquests punts per mirar doncs, d'endinsar-nos-hi i també veure, en un cas doncs, potser més aigües termals, en un altre cas potser més fons i gorgs, en un altre cas potser alguna cascada o algun estany, etc. No? Per tant, una proposta, crec, plenament estival i que ve molt de gust, diguéssim, d'endinsar-s'hi.
3: Cal dir als oients que no coneixen prou la zona que, evidentment, el Canigó és el que ens uneix, però que el Canigó hi ha dos mons per nosaltres, al costat del Conflent i al costat del Vallespir, i nosaltres sempre dic que estem bastant pocs comunicats els uns i els altres. Per això teniu dos redactors. Per parlar del Conflent ha estat Lluís Dagues, que és aquí, i per parlar del Vallespir, entre altres, en Lluís Bussí, que és aquí també, i que també ha parlat, evidentment, no sé si cal dir evidentment, però un gran personatge que és Joan Lluís, que ell és més aviat del Vallespir, però que ha donat aquest to una mica, com diria jo, poètic, de literari, sobre el Canigó. Lluís Dagues, com ha estat el reportatge al Conflent i en Vernet en particular?
5: Adiu. Doncs clar, el reportatge
1: hi havia aquesta comanda molt precisa, quan la revista Descobrir em va contactar fa uns quants mesos, quantes setmanes, em va demanar de fer un article sobre el patrimoni al voltant de l'aigua termal i també amb una mirada especial sobre les mines de ferro, la indústria del ferro, etc. És un patrimoni subterrani, perquè tot surt del ventre del Canigó i com m'agrada dir-ho, és un patrimoni d'aigua i de foc, és un patrimoni d'elements i és un patrimoni natural, industrial, històric, cultural fins i tot, perquè de tot això desemboca finalment una comunitat humana diversa, profunda i amb personalitats diferents. Vaig passar un dia sencer doncs, a Bernet, on vaig ser acollit i vaig aprofitar d'unes guies com el Pierre Leuillet, que em va fer descobrir tota la zona i particularment zones potser inexplorables, és a dir, els subterranis de l'hotel dels portuguesos, les mines darrere els càmpings de Serrerès i tot això. I va ser una aventura divertida i molt interessant, finalment, descobrir aquests dos pobles de Bernet, perquè hi ha el poble termal i el poble històric medieval, i descobrir tota la zona.
3: Lluís, del costat del Vallespí, l'altre Lluís, perdó, Lluís Bustí.
5: Sí, bon dia. Jo també doncs, sóc un apassionat del Canigó. El tenim davant de nosaltres dels ulls des de petit i doncs fa plaer de participar a aquest dossier de la revista Descobrir. Donc, del costat del Vallespí va ser l'ocasió per jo de tornar en els records de l'infància, perquè és una zona on vaig anar de vacances i de cap de setmanes amb els pares i doncs he fet tot un treball d'enquesta i també de camp per renovar els records i també doncs, aprofundir els meus coneixements de les llegendes locals. Doncs em vaig enfocar sobre els diferents rius que travessen també, que són em vaig enfocar sobre els diferents valls que junten el Tec, doncs com el Mondoni, el Rifré i la Fou, per exemple, i doncs va ser també l'ocasió de fer doncs un focus sobre la llegenda de l'aigua de la Santa Tomba, per exemple, a Arles, que és una tomba que s'ompleix d'aigua d'una manera
3: misteriosa,
5: sí, quasi inexplicable, però bastant. I doncs aquí és un element també que fa part del poble, que tothom té una petita ampolleta d'aigua de la Santa Tomba, doncs coses aquestes que fan que el territori té una especificitat, com tenim el Conflent o el Vallespí, doncs com ho dieu, són amb dos costats del Canigó que no estan tan connectats, però que són específics.
3: Lluís, moltes gràcies. Agnès, quin és el teu paper en aquest... En aquest paper.
6: En aquest paper em toca fer el paper d'algú del sud, enamorada del nord, i que he vingut aquí a conèixer els camins de l'aigua, que ja els havia fet, diguéssim, com a nivell particular, però aquí m'he posat amb ulleres de periodista, i vol dir que m'he informat i després he anat a gaudir de lo que veia. I això és bastant interessant, perquè tu quan vens de vacances o quan vens a visitar alguna cosa concreta, hi ha coses que et passen per alt. I després, quan vens a fer de periodista, et fixes en moltes coses. En aquest cas, com que no era Canigó, sinó que l'aigua del Canigó, vaig poder descobrir moltes coses que havia anat veient com a part del paisatge i l'he anat entenent una miqueta més tota aquesta xarxa de canals històrics de fa centenars i centenars d'anys i tota la cultura que s'ha creat al seu voltant, tots aquests racons magnífics, alguns són molt coneguts i d'altres no tant. I, per tant, per mi ha estat una oportunitat magnífica per apropar-me més en aquest territori, que espero que, igual que ho he viscut jo, pugui transmetre als lectors i lectores del sud, sobretot, potser també alguns del nord, a venir cap aquí i conèixer el Canigó de l'aigua i, molt més enllà, el patrimoni, tot
3: quan comprem aquest tipus de revista, evidentment, el que és important, evidentment, són les fotos. Dani Corida, tu ets el fotògraf per aquesta edició, aquesta revista. T'ha costat fer les fotos del caniu?
7: Hola, sí, bon dia. Doncs, home, sí, sí que m'ha costat perquè, bé, amb aquestes coses sempre passa que hi ha un temps limitat. Bueno, ara no sé si dir que la previsió meteorològica era de mal temps, perquè plovia i bueno, potser era bon temps, no? Veient com està el tema climatològic actualment. Sí, la qüestió és que tenia tardes amb molt ennuvolades i molta pluja, i llavors bueno, havia de buscar clarianes i escletxes de sol per poder donar una visió bonica i acolorida de tot el que és el massís del Canigó.
3: Que és un bon tema de fotografia.
7: És un tema fantàstic, superfotogènic, amb racons espectaculars. He visitat llocs, bueno, jo també des del sud, com noteu, sóc un amant del nord i per mi venir aquí dalt és com ser a casa, tot i que sempre pues, mai l'acabes de conèixer del tot. I, evidentment, he conegut racons preciosos i n'he deixat d'altres per conèixer, perquè he vist valls on no m'hi he pogut endinsar per temps, que ja veig que aquí no te l'acabes fàcilment, el Canigó.
3: És que hi ha molts llocs, eh? Hi ha moltes valls. I...
7: Moltes valls, molts racons, molts pobles que els he vist després inclús en fotografies, no? Fas una foto general i tal, o sigui, un poble principal al davant i veus al darrere unes casetes. Això què és? Mires el mapa, ostres, està el poble, aquí no hi he anat, queda pendent. Sí, sí. I a la revista, doncs, bueno, que...

0: juliol-agost i, per tant, doncs, tenim encara unes setmanes per poder-ne gaudir.
1: I doncs aquest número es podrà comprar a totes les llibreries, cases de premsa del Principat de Catalunya, però també a dos llocs a Catalunya Nord, que són tres? Sí, tres llocs, sí, és veritat. Tres llocs de Catalunya Nord, que són la Llibreria Catalana, evidentment, la casa, la Maison de la Presse de Prada, i també el Vallespí.
0: A Prats de Molló, no sé exactament el nom, però sí que és una llibreria a Prats de Molló.
1: La llibreria que porta el Patrick Lluís a Prats de Molló. Tots cinc, moltes gràcies per haver vingut a Prada i també per haver patit la calor a l'estudi de Prada de Radio Arrels. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Aquestes vacances, escolta, Radio Arrels.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Som el dimecres 15 de juliol. Bon dia. Avui unes temperatures de 32 graus a la plana i 30 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 23 a Prada, 18 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, oratge a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Divendres tindrem unes mínimes de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Manlleu i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. La tramuntana serà present a la muntanya i a la Salanca.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Avui, tot segle XIX, des dels primers anys amb Beethoven fins als darrers amb Richard Strauss, tot passant per Chabrier. Beethoven va compondre el triple concert entre el 1803 i el 1804. Es va estrenar a Viena amb ell al piano. És un concert per violí, violoncel i piano dedicat al príncep Lobkowitz, el seu mecenes, que poc després es va arruïnar i d'aquesta manera va continuar la inestabilitat econòmica de Beethoven. És el sol concert que Beethoven va escriure per més d'un instrument. En aquell moment les crítiques no van ser gaire favorables. Ara és una obra important al repertori dels tres solistes.

el Largo, el segon moviment del triple concert piano, violí i violoncel de Beethoven, amb Isaac Perlman, Daniel Barenboim i Yo-Yo Ma i la Filarmònica de Berlín. I uns 80 anys després d'aquest triple concert, doncs el 1883, Chabrier passa 4 mesos a Espanya i torna fascinat pels ritmes i les melodies que ha sentit, i escriu la seva primera obra únicament destinada a l'orquestra, Espanya, que dona a Chabrier una popularitat mundial. Molts anys més tard, el 1961, Roland Petit va crear un ballet amb aquesta música.

Espanya, rapsòdia per orquestra de Chabrier amb la Filarmònica de Viena dirigida per John Eliot Gardiner. I arribem als darrers anys del segle XIX amb Richard Strauss, que el 1898 estrena un poema sinfònic basat en el Quixot de Cervantes. Variacions fantàstiques sobre un tema de caràcter cavalleresc, és el subtítol. És per violoncel, viola i orquestra. El violoncel representa el Quixot i la viola, també amb la tuba i el clarinet, el seu acompanyant, Sancho Panza. Es va estrenar a Alemanya, a Colònia, amb un bon acolliment, però quan el 1900 es presenta a París, la reacció del públic se reparteix entre aplaudiments i xiulets. Escoltem el final del poema La mort de Don Quixot.

0: Al final, la mort de Don Quixot, del Don Quixot de Richard Strauss, amb Jacqueline Dupré, amb Sir Adrian Boult dirigint la New Philharmonia Orquestra.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Herers, a Sureda, 95.

0: esperança més sensata ben amagada al fons del meu cor.
1: Petites veus de Reus.
2: Bon dia, me dic Antoine, tinc 9 anys i el que m'agrada l'estiu és que hi ha vacances i que podem veure la família.

façana de pis xicotets que ara riu i no vol, que ara diu i no es creu la meitat del que ha dit. Vinc a ser el paper

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimecres 15 de juliol. Bon dia. Avui unes temperatures de 32 graus a la plana i 30 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 23 a Prada, 18 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, oratge a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Divendres tindrem unes mínimes de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. La tramuntana serà present a la muntanya i a la Salanca.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: Avui uns vindejars de veus. Una americana amb orígens indis, també pianista, una canadenca pianista, també, i un cantant guitarrista americà. Tots tres reconeguts no només en el terreny del jazz. Comencem amb Nora Jones, ja sabeu, la filla del sitarista indi, Ravi Shankar, una veu molt popular que s'ha mogut pel jazz, el blues, el pop, el folk, el country. El seu sisè disc, del 2016, que com els altres cinc, ràpidament es va col·locar en els primers llocs de les preferències populars, el tema Peace.

Peace amb Norah Jones del seu darrer disc. La segona veu també és la d'una pianista molt coneguda, Diana Krall, que com Norah Jones fa una música que la pots classificar en diversos apartats: jazz, pop, bossa nova. L'escoltarem en un disc del 1997, Love Sins, el tema Peel Me a Grape.

Peel Me a Grape, amb Diana Krall, del seu disc Love Sins. La darrera veu és la d'Amos Lee. Si Norah Jones i Diana Krall són també pianistes, ell és guitarrista. I com elles, navega entre diversos gèneres musicals, folk, pop, jazz, rock. El seu sisè disc, el 2016, és Spirit, amb composicions pròpies. I també, com els discos que ja hem escoltat avui, amb un èxit immediat. El tema que dona títol al disc, Spirit.

0: Amos Lee, del seu disc Spirit, abans dues altres veus, Norah Jones i Diana Krall.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a tuí, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, Magic Guim, tinc 9 anys i el que m'agrada més a fer l'estiu és anar a la platja i també celebrar el meu sant.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimecres 15 de juliol. Bon dia. Avui unes temperatures de 32 graus a la plana i 30 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 23 a Prada, 18 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, oratge a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Divendres tindrem unes mínimes de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. La tramuntana serà present a la muntanya i a la Salanca.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui amb músics bascos i bretons, dels de més història, la música d'arrel. Oscorri, Kepa Junquera i Trillan. Oscorri va fer el seu primer disc l'any 76 i fins ara n'han editat una vintena. Un grup que combina els instruments tradicionals bascos i els més moderns. Per celebrar el seu 25è aniversari, l'any 96, van publicar un disc amb 25 cançons enregistrades en concert. Va ser el 25 Canto Urte, amb moltes col·laboracions, i una de les més sorprenents, la del català Albert Pla.

Euskal Herria en Euskaraz, una cançó d'Oscorri amb la col·laboració del cantant Albert Pla. L'acordió diatònic és un instrument de música popular molt utilitzat al segle XIX i després, per les seues limitacions musicals, va quedar mig oblidat. És cap als anys 70 del segle XX que es recupera aquí al nord, sobretot gràcies a Matías Masarico. Ara tenim joves grans acordionistes diatònics, entre altres Carles Belda. Al País Basc tenen Kepa Junquera, un dels músics bascos amb més projecció internacional. Ell toca la triquitixa, l'acordió diatònic basc. El 2014 va publicar un disc amb la història d'aquest instrument.

Una petita història de la Triquitixa és el títol d'un disc que Kepa Junquera va fer el 2014. Després de dos discos bascos, un de bretó, amb un dels grups amb més història de la música d'arrel a Bretanya, Trillant, que vol dir els tres Joans, els tres músics que van fundar el grup l'any 70. Venien a continuar, de fet, la modernització de la música bretona que havia iniciat Alan Stivell. Doncs estem parlant d'un grup de llarga vida. Per celebrar els seus 30 anys, el 2002, van fer un concert al Zenit de París.

El concert dels 30 anys de Trian al Zenit de París, un disc que es va publicar el 2002, 10 anys després, i tornarien pel concert del 40è aniversari. Avui els bascos Oscorri i Kepa Junquera i els bretons de Trian.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Lili, tinc 9 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a viatjar sobre isles.
2: Un baixanenc i una ribes altesa, lligats de fresc al fogot de l'amor. Se van casar aquesta lluna darrere, a l'agost, quan els Jaumets són madurs. I el novi ple de galanteria li va dir un podrit.

contenta, malgrat el temps supunt de s'embrumar. Que el que refrenc la ruta és més plasenta, i a la mar arreu vam arribar. Més del temps que el fricot acabava de coure, el dolent temps nos va contrariar. Mit aquí que no se va ficar a ploure, me per això vam prendre.

poc massa amb els seus jocs patrimonials. La nòvia em feia la grimassa, deia són jocs que són pas ben loials. Si te podia tornar la parella amb els galants que són festejat, del

No. Jo dic no. Té mà sobre mi color. Et te sé com t'esgrafo.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimecres 15 de juliol. Bon dia. Avui unes temperatures de 32 graus a la plana i 30 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 23 a Prada, 18 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, oratge a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Divendres tindrem unes mínimes de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Manlleu i 15 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. La tramuntana serà present a la muntanya i a la Salanca.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Amb Orellàs, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: A la Unió Europea ha entrat en vigor aquest mes de juny la nova política migratòria de la Unió, una política molt més dura i que s'inspira en un model de l'extrema dreta que ja ha intentat tirar endavant, doncs, per exemple, a Itàlia, Giorgia Meloni, o en el cas d'Estats Units, que no és Unió Europea, però també és una mica la política que ha fet Donald Trump. Amb aquesta política migratòria que endureix molt alguns dels passos, sobretot i alguns dels tractaments que es fan a les persones migrants, ha estat criticada per moltes associacions i una d'elles és la CIMADA. I a aquesta hora podem saludar la corresponsable de la CIMADA de Perpinyà, l'Eda Estarita. Bon dia.
4: Bon dia, com vas?
3: Bé, bé, bé. Una de les coses que denuncieu des de la CIMAT és que aquesta política migratòria és punitivista, és a dir, que el que tractes aquestes persones com a criminals més que com a persones migrants.
4: Sí, una de les coses que farà aquesta política, diem prisió preventiva per evitar que aquestes persones facin alguna cosa, doncs les tanquem abans.
3: Per tant, és com pressuposar doncs, que aquesta gent ve amb males intencions, entenc.
4: Sí, clar.
3: Aquesta llei preveu alguns canvis i el que fa és generalitzar molt més les reclusions de gent que està en situació irregular i també el fet de, en el moment en què s'intercepta algú a la frontera que no té dret d'entrar, enviar-lo cap a tercers països que la Unió Europea considera segurs, però això també ho poseu bastant en dubte.
4: Sí, són tercers països que no sempre tenen una familiaritat amb la persona que ve, doncs podem anar a qualsevol país i també a la frontera ja no donarem la possibilitat de demanar l'asilo d'una forma normal, se farà d'una forma que diem accelerada, doncs tothom no tindrà la mateixa possibilitat d'explicar la seva situació i per què està aquí.
3: Clar, perquè ara mateix ja existeixen en molts països de la Unió Europea centres d'internament d'estrangers en el mateix estat. Això dels tercers estats, dèiem, Itàlia ho ha intentat, però està mig bloquejat per la justícia, tot i que ja existeixen aquests centres. Quin és el protocol actual? És a dir, si ara mateix entra una persona, posem a l'estat francès, demanant asil, com funciona això?
4: Fins ara una persona arriba, si quan arriba abans dels 90 dies fa la seva demanda, li donem un lloc per viure el temps de la seva demanda, una mica de diner, no és molt, és 5 euros per dia o una cosa així, per aproximadament 6 mesos. I després té una resposta positiva o no. Ara que això ja no existirà. Sí, però en molt pocs casos.
3: Una de les coses que s'ha criticat des de la CIMAT amb alguns comunicats és precisament que no queda massa clar quins seran els protocols a partir d'ara, no? És a dir, vosaltres, ara, clar, aquesta nova política migratòria ja s'està aplicant. Des de Perpinyà, si us arriba algú, teniu clar quina és aquesta nova situació o una mica actueu com abans?
4: No, i és molt difícil. A més, amb aquesta nova política, si algú arriba fins a Perpinyà, està molt bé. Perquè
3: té mèrit, no?
4: Ja? Té mèrit. Arribar a Perpinyà té molt de mèrit, perquè cal dir que ha passat la frontera. Perquè ara, realment, passar la frontera és molt més difícil. Si algú arriba a Perpinyà, no tenim molta solució. Realment, tenim molta gent que ja ha fet també demanes d'asilo i amb respostes negatives, que no sap què pot fer amb la seva vida. A més, ara faran més centres de retenció, també hi ha, que abans no era possible, hi ha llocs en el centre de retenció per famílies, doncs nens que aniran a centres de retenció. Normalment, si amb els seus pares, no MNA de menors
3: no acompanyats.
4: No acompanyats. Bueno, no sé si lo faran, però també que nens amb la seva família a centres de retenció que la prisió pot ser de 2 anys, és molt fort.
3: Clar, ara em parlaves del fet de travessar la frontera i clar, aquí a prop de Perpinyà hi ha una frontera administrativa entre l'estat espanyol i el francès, però realment és una frontera interna de l'espai Schengen, que teòricament hi ha lliure circulació de persones i mercaderies. Tot i això, en aquesta frontera ja hi ha molts controls, no tants com les externes de Schengen, però hi ha molts controls també interns, no?
4: La frontera, sobretot, per venir a França, sortir de França no és problema. Arribar a França és molt complicat. La policia ara puja als busos, a la frontera, però també a Perpinyà, al tren, els cotxes...
3: El perfil de gent que us arriba a la cima demanant fer una tramitació d'asil, demanant una mica d'ajuda, en general, d'on venen? És a dir, venen del nord d'Àfrica i han arribat per l'estat espanyol o venen d'altres punts del món? Com funciona això?
4: Generalment, els que arriben amb més problemes és la gent del nord d'Àfrica. Tenim de tot, però també els latinos, que és veritat que hi ha molts que es queden a Espanya per la llengua, però molt de latinos que per ells la demanda d'asil és molt més difícil perquè Latinoamèrica no és considerada problemàtica. Tenim també gent d'Afganistan, que sabem tots que hi ha problemes, però amb aquestes, què passa és que és algú que té l'asil, però per fer venir a tota la seva família, aquí és encara una vegada la prefectura que no dona resposta, doncs se troben fa molt d'anys aquí, sense la seva família.
3: Ho deia al començament, però una de les coses que critiqueu des de la CIMAT és aquest enfocament assimilant les persones migrants a criminals, bàsicament, de forma com preventiva, no has fet res però podries fer-ho. És un dels grans temes que critiqueu la CIMAT. Clar, us podríem preguntar, doncs, llavors com ho enfocaries, això, no? O sigui, com s'hauria de gestionar aquesta política migratòria?
4: Saps, amb aquesta idea de perquè són migrants, són perillós, la major quantitat de crímens lo fan els homes. I jo no veu ningú que tanque els homes perquè són perillós, Doncs... Sento que la pregunta és altra.
3: Queda claríssim. L'Eda Starita, corresponsable de la CIMAT de Perpinyà, moltes gràcies.
4: Gràcies a ti.
1: Radio Arrels, en veig 93.1.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: L'any 1922, Francesc Macià crea el partit Estat Català. El 1923 s'exilia a Perpinyà a causa de la dictadura de Primo de Rivera. El 24 instal·la les oficines de l'Estat Català a prop de París.
1: El 23 de juliol de l'any següent, el 1925, el butlletí oficial d'Estat Català ja anuncia l'emissió d'un emprèstit que volia recaptar 8, quasi 9 milions de pessetes volien recaptar. I per què volien recaptar aquests diners? Doncs ja perquè està organitzant pla per envair Catalunya i alliberar-la de la dictadura de Primo de Rivera.
0: I aquest emprèstit, que jo sapigui, no es fa, evidentment, a Espanya.
1: No, s'imprimeix a París.
0: S'imprimeix a París.
1: Hi ha la factura, a l'Arxiu Nacional de Catalunya encara hi ha la factura, que ara no et sabré dir l'import, del cost d'impressió. S'imprimeixen emprèstits de 25, 100, 500 i 1.000 pessetes. Que, curiosament, ara, per fer aquest centenari, Casa Macià hem fet una edició facsímil d'aquests emprèstits.
0: Molt bé, molt bona idea.
1: Emprèstit Pau Claris era el nom. Però dels prop de 9 milions que volien recollir, es calcula que en recullen 4 milions de pessetes, estem parlant. De l'època, ja eren diners, però no tot el que feien falta. Tot i així, cal dir que la gran majoria d'aportacions econòmiques són rebudes pels catalans que hi ha Amèrica, Centroamèrica i Sud-amèrica. La diàspora catalana que hi havia en aquell moment creu moltíssim en Macià i són els principals recaptadors de diners o de compra d'aquests emprèstits per tal d'ajudar l'operació.
0: Suposo que en aquesta diàspora hi ha també molts exiliats polítics, no?
1: Sí, exiliats polítics i també exiliats econòmics, també exiliats de tota mena, des de els catalans que hi havia ja a Cuba, abans de que Espanya perdés a Cuba, etc. No? Hi havia ja creats orfeons catalans, entitats catalanistes, en fi, hi havia tot tipus de món associatiu català en aquesta diàspora catalana a Amèrica. Tot això, en el mateix any 1925, què fa Macià a més? Se'n va de viatge a Rússia, a Moscou.
0: 1925 a Rússia.
1: Exactament. A la vegada que es fa aquest emprèstit Pau Claris per recaptar diners, fa un viatge a Rússia, a Moscou, l'ajuda un famós conegut comunista català que es deia Andreu Nin, que més tard va ser matat pels propis comunistes, cosa que no els agrada mai reconèixer, però aconsegueix, en Nin aconsegueix que en Macià es pugui reunir amb els principals dirigents d'aquell moment. Què buscava Macià a Moscou? Doncs, evidentment, buscava diners i soldats. Diners per munició, armament i soldats que l'ajudessin. Els dirigents del soviet rus d'aquell moment li diuen que sí. Ell presenta un informe molt extens, que s'ha publicat ara l'any passat, on descriu perfectament tota l'estratègia política, quants soldats pot haver-hi, quanta gent dels sometents catalans es podran unir a la revolta. En fi, tenia un pla militar totalment planificat per convèncer a Rússia.
0: És a dir, que tenim un militar que finalment va veure els comunistes, que això per mi no quadra massa.
1: Sí, quadra perquè, curiosament, en Macià era la persona que podia asseure en una mateixa taula els anarquistes, els comunistes, els sindicats, la gent del centre catalanista i la gent fins i tot una mica de dreta catalanista, perquè posaven el país per davant del seu propi partidisme. I és veritat que amb les relacions a Irlanda, a Rússia i amb Amèrica està ja engegant la planificació del que volia fer. Per tant, anem ja de cara al tema de Prats de Molló. Vam citar també la seu d'Estat Català que tenia a Bois Colombes a París, però ja un any després trobem que Estat Català també tenia altres locals, altres centres d'operació. Tenien un a Tolosa. Allà ho dirigien Roc Boronat i en Juli Figueres. A Perpinyà, un altre centre també, que dirigia l'Artur Coromines i en Josep Esparc. Després parlarem d'aquest Josep Esparc. I que aquests dos centres actuaven com a llocs de reclutament dels voluntaris per fer de soldats. I d'aquests també depenien altres grups, una Costoja, una Vilarosa, o Puigcerdà, la Seu d'Urgell, Andorra. Per tant, va creixent el nombre de llocs, d'espais, on es va reclutant tots els voluntaris que volien formar part.
0: Es fa una xarxa a tot arreu.
1: Sí, sense Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni res. Hem de recordar aquell moment on tot es feia o per carta, o per telegrama, o pocs tenien telèfons de campanya. Que sí que en tenien, sí, també, sí, telèfons tenia, de campanya. Sí. Per tant, en Macià i els seus col·laboradors van formant aquesta mena d'exèrcit entre desertors i exiliats, perquè el jovent, majoritàriament, no volien anar a la guerra del Marroc. Era així. Quan eren cridats a files per enviar-los cap al Marroc, molts d'ells optaven per passar la frontera una altra vegada, per travessar l'Albera i allistar-se a la tropa d'en Macià, per dir-ho així, no? Per tant, ens trobem que va creixent el nombre de persones implicades, no es recapten els diners, els 9 milions que volien recaptar amb l'emprèstit Pau Claris, però, tot i així, Macià va tirant endavant. Ell diu que ja aniran sortint les coses. Nomena lloctinents ja d'organització militar, nomena en Josep Bordes de la Cuesta pels temes polítics, en Carné Ribalta i Ventura Sol per les de propaganda i publicitat, en Josep Rovira i Canals i Martí Vilanova, els germans Morella, en Joaquim Carrió, en Roc Boronat, Ferran Arqués per totes les accions militars. I a l'interior, a Catalunya Sud, se n'encarregaven de captar voluntaris en Jaume Aiguader, que més tard va ser batlle de Barcelona, i Amadeu Bernadó. Per tant, no era una operació romàntica, com alguns historiadors a vegades han volgut fer veure.
0: Sí.
1: Era una operació ben planificada, ben organitzada, i que tenia molt clar els objectius.
0: I militar, amb una organització militar.
1: Sí. Per combatre una dictadura militar, s'havia de fer amb una organització militar. Com que no acabava de tenir molts més diners i també dificultat per trobar armes, la majoria d'armes que poden comprar acaben sent utilitzades de la Primera Guerra Mundial i de a través d'antiquaris, de brocanters i de venda de segona mà, diguem-ne. Aconsegueix que s'hi uneixin uns 60 voluntaris italians que ja havien estat lluitant en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, i per tant aquests soldats italians, aquests mercenaris, que aporten? Aporten un coneixement de com fer el soldat a un jovent català, moltes vegades inexpert, que potser venien de treballar a la mina, a la pesca, al camp, o en el que fos, per dir-ho així, no? D'aquests voluntaris antifeixistes italians, els més noms són en Ricciotti, en Garibaldi i l'Arturo Rizzoli. Aquests són sobretot els que fan d'instructors militars.
0: D'on ve aquest lligam amb els italians, aquesta connexió amb els italians?
1: No està massa clar, però és evident que aquests exsoldats de la Primera Guerra Mundial es anaven oferint, contractant-se que els lloguessin per fer accions, activitats, on fos, i d'alguna manera suposo que a París contacten amb la gent de Macià. I per tant, en Macià, veient que a ell li costa acabar de formar la seva gent, hi ha alguna foto fins i tot que es veu algun jove fent pràctiques amb un pal d'escombra, com s'havia de posar dins de la trinxera, i com si el pal d'escombra fos una escopeta. Per tant, imaginem-nos, costava formar a la gent. La qüestió és que és l'experiència de fer de soldat el que li porten aquests mercenaris italians dins de la seva organització.
0: Era el tercer capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.
3: Com cada setmana a Ràdio Arrels, podem saludar a aquesta hora l'advocat Pere Becca. Pere Becca, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui ens vols parlar del judici a la Marine Le Pen, perquè la política de l'estat francès ja només parla de les eleccions presidencials de la primavera de l'any que ve, i més concretament de qui serà el candidat de, o la candidata de Le Pen.
4: Sí, de fet, sempre, com ho fan els juristes, s'ha de fer la diferència entre la forma i el fons de cada judici. El procediment ha sigut iniciat en contra dels responsables del moment del Front Nacional, que ha esdevingut Rassemblement Nacional, però amb la mateixa personalitat jurídica, és a dir, que les conseqüències financiàries, signant, seran a càrrec del Rassemblement Nacional. Aquest judici està pendent de fa molts anys, va començar fa més de 10 anys, i els membres del Rassemblement Nacional encausats han fet tot el que podien fer per guanyar temps i redreçar el judici multiplicant els mitjans processals dilatoris. Però al final això els ha resultat molt negatiu perquè s'escau que el judici està a punt de quedar-se precisament al moment que s'inicia la campanya electoral aquesta de l'elecció presidencial francesa, que és, ja ho sabem, el panorama polític francès, l'elecció que mana totes les conseqüències. Llavors que la campanya està a punt de començar, o més o menys ja començada, aquests membres de l'Assemblement Nacional es troben amb una sentència de la Cort d'Apel·lació de París, que declaren voler impugnar i que, per ser alguns d'ells, ja han impugnat davant de la Cort de Cassació. La Cort de Cassació a l'estat francès és la més alta jurisdicció que existeix, però és una jurisdicció molt específica, perquè no contempla els fets dels encausats, sinó controla si s'ha aplicat correctament la llei. I quan parlo de la llei, és la llei processal, i trobar alguna cosa que no s'ha fet correctament a nivell del judici, que potser n'hi ha, però no ho sabem, però també la llei per qualificar els fets tal com estan. No per jutjar els fets, qualificar-los. És a dir, que el fet mateix, l'utilització de diners públics europeus, estan definitivament qualificats per la sentència del Tribunal de París i per la sentència confirmatòria en el seu principi de la Cort d'Apel·lació. I això no ho tornarà a contemplar la Cort de Cassació. Allò millor per ells, la Cort de Cassació trobarà una eina jurídica, processal, per dir això no ha sigut fet correctament en respecte als drets de la defensa, per exemple, i tornem a enviar el cas davant un altre cor d'apel·lació que no sigui la de París, que ja ha conegut el cas. Però en cap cas el cor de cassació pot dir no hi ha delicte i donc absolució a Marine Le Pen i als altres encausats. És a dir, que això és una cosa que s'ha de repetir perquè potser no es diu prou. La sentència en aquest aspecte no pot ser modificada per el cor de cassació. Aquesta situació jurídica, potser una mica complicada, però és la realitat, té dues conseqüències. La Cort de Cassació no mirarà els fets impugnats, que ja es consideren com demostrats i, per alguns, encausats, almenys implícitament, reconeguts davant de la jurisdicció d'apel·lació. Aquí es va notar en el seu moment, no se'n parla gaire ara, però un canvi radical de posició de la defensa entre la primera instància i el Tribunal Correccional i l'acord d'apel·lació, alguns admitint, almenys implícitament, que això era realitat. És el cas, per exemple, de Louis Alliot, que més o menys ha reconegut que el seu assistent parlamentari, Salis, que ha sigut pagat per diners europeus per una feina que no ha fet a favor del mandat europeu de Luis Alliot, que això era, d'alguna manera, un detornament de fons públics. I això ja no es discuteix ni per Luis Alliot ni tan sols per Marine Le Pen. La segona conseqüència és més processal. Si pràcticament la sentència inicial no s'aplicarà immediatament, és a dir, que no hi haurà presó ni utilització de la pulsera electrònica sobre de la senyora Le Pen durant la campanya electoral. Malgrat tot, han pres un risc molt important. Perquè quan va haver-hi la discussió davant de l'acord d'apel·lació i que ja més o menys la defensa de Marine Le Pen preveia que la sentència no seria favorable, ja van immediatament fer passos per demanar que l'acord de cassació pogués donar una sentència molt ràpidament per no impedir la possibilitat de Marine Le Pen de presentar-se a les eleccions presidencials. I, el que és molt inhabitual i fins i tot molt injust, l'acord de cassació va dir que sí, que volia fer-ho més ràpidament. Tots els que tenen un plet pendent davant de l'acord de cassació de fa anys apreciaran el favor que els jutges feien, ara ells diuen que és al revés, però el favor que li feien. I ara l'acord de cassació diu, bueno, tinguent en compte els plaços legals obligatoris, nosaltres donarem sentència probablement final de març o començament d'abril del 2027. És a dir, al bell mig de la campanya electoral oficial de les eleccions presidencials. Què vol dir? Un cas favorable seria que l'acord de cassació reenviés a davant d'un altre acord d'apel·lació per sentenciar-ho definitivament, però si no és aquest cas favorable, si l'acord de cassació don confirmació a la sentència de l'acord d'apel·lació de París, l'EC ha sortit últimament, ens trobarem al bell mig o quasi bé al final de la campanya electoral amb una candidata que no podrà continuar la seva campanya. Mentre que els plaços són els que són, mentre que no hi haurà possibilitat per l'extrema dreta i l'Assemblea Nacional especialment de triar un nou candidat, que podria ser Jordan Bardella, perquè no ho haurà fet a temps, no tindrà tota l'organització necessària per fer-ho. I és a dir, per conseqüència, que en aquell moment ens explicaran que és la voluntat judicial que els impedeix de presentar-se a les eleccions. No és la voluntat judicial que els impedeix, és el seu propi recorregut judicial. Recordem-ho, primera part, retrasar tant com es pugui amb utilització de les eines processals la sentència. Segona part, demanar que s'avanci la decisió de l'acord de cassació. I ara tercera part, perquè la sentència d'acord de població és una mica més favorable que la primera sentència, tornar a demanar que es retrasi per deixar acabar la campanya electoral. És a dir que, de fet, aquests mateixos que diuen que la justícia està manipulada pels potents estan fent exactament la mateixa cosa i encara més pitjor, demanant a la justícia d'adaptar-se al seu propi programa electoral. I això em sembla que no s'ha pres la mida suficient per explicar-ho a la gent, que aquest risc és un risc que prenen ells i que si perjudica la possibilitat dels electors de triar un candidat de l'extrema dreta, com sembla que una part notable de la població vulgui fer-ho, això pot perjudicar perquè ells mateixos han creat aquesta situació, primerament cometent un delicte, i segonament utilitzant eines processals que al final resulten negatives per ells.
3: Clar, en el fons aquests fets, Pere Beca, són molt greus o no tant?
4: Doncs, si mireu els sondejos, veieu que la gent una mica diu no, és indiferent, tothom fa igual, etc. No és això. La realitat és que són fets molt greus, perquè s'han utilitzat fons públics europeus per fer funcionar un partit polític que és anti-europeu i que aquest funcionament és concentrat a nivell nacional, és a dir, utilitzant diners d'Europa per afavorir o permetre l'expressió d'una campanya d'un partit anti-europeu. Mireu el cas de l'assistent parlamentari de Liot. Un sol correu electrònic i encara per invitar-lo a una reunió del partit polític. Cap acte de qualsevol classe a favor de la feina europea d'Aliot com diputat. Ja sabem que de feina europea en feia molt poc, però a més, el seu assistent parlamentari es dedicava a totes altres coses. Llavors aquí hi ha la resposta amb aquesta broma que es multiplica a totes les cadenes de televisió, però de fet no hi ha interès personal, no hi ha enriquiment personal de qualsevol d'aquests encausats. Això és una broma. És una broma perquè s'ha demostrat a través de l'enquesta que aquests diners han servit, per exemple, a financiar el càrrec d'una neboda de Marine Le Pen a nivell del partit, a pagar el sou del majordom de Joan-Marie Le Pen, que ja no té cap càrrec a nivell del partit, a pagar, per exemple, els guardaespaldes de Marine Le Pen, però per què necessita aquesta senyora guardaespaldes? Jo he fet una mica de política, conec molts polítiques que no tenen cap guardaespaldes perquè no ho necessiten. Doncs no són, evidentment, diners directament posats a la butxaca de Marine Le Pen, de Louis Alliot i de tots aquests. Però són diners destinats a permetre el funcionament d'un partit polític que, al final, per exemple, quan Marine Le Pen era president d'aquest partit, cobrava un sou, no ho sé exactament, però s'ha parlat de 12.000 euros mensuals, i aquest sou estava financiat per part, que ho volia o no, amb diners.

0: Ella, que com diputat europeu no hi va quasi mai, però que al final se n'aprofita per ajudar la financiació d'una sèrie d'associacions lligades i controlades pel Rassemblement Nacional i, doncs, al final, per afavorir la seva candidatura eventual. Això vol dir que, de fet, aquest mateix partit que dona lliçons a tothom no és igual que els altres, sinó que és pitjor i abans mateix d'arribar al poder. Hem de procurar que no sigui el cas i que no hi arribi mai. Gràcies per la seva atenció.
1: Pere Vega, com cada setmana, moltes gràcies.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Vega.
3: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
0: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: Remi Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
2: T'hem preguntat per Ràdio Arrels qui mereixeria tenir un nom d'un carrer a Catalunya Nord i has tingut relativament clara la resposta, em sembla.
3: Per mi, claríssim.
2: I qui és?
3: Hauria de ser Maurici Ausavila, el tenor de salses. El tenor de salses és un dels pocs tenors que tenim aquí a Catalunya Nord, una personalitat, una persona important pel país, desconeguda, de fet, per molta gent. Fa un any i mig, amb l'Universitat de Perpinyà, la Facultat de Català, l'Institut Franco-Català Transfronterer, l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català, vam rescatar, de fet, la figura de Maurici Ausavila amb una exposició que vam passejar per Catalunya Nord, una exposició multimèdia amb la participació de l'Arxiu Sonor de Catalunya del Nord, que és Singlantana Sound, i també Ràdio 4 MPI Català per la part d'entrevistes, bàsicament el periodista Esteve Valls, que ens ha ajudat moltíssim per aquesta part, i amb aquesta, doncs, amb aquesta exposició

0: bilingüe, multimèdia, amb codis QR, per poder escoltar doncs, la veu del tenor. Es vol recuperar aquesta memòria del país, la memòria d'aquest salseirot que va cantar durant més de 25 anys en els cors de l'Òpera de París i va cantar, de fet, des de ben jovenet en català també. I quan es va establir, quan va tornar al país després de retirar-se dels cors de l'Òpera de París, va cantar, bé, ja cantava en català, però de fet va manifestar realment el seu desig de gravar discos en català. Ja ho havia fet quan era més jove, amb un disc vinil, però quan torna als anys 90 aquí a Salses, a Catalunya Nord, llavors grava dos, grava cassets i grava també doncs, CDs amb cançons tradicionals catalanes, cançons d'aquí, de Catalunya Nord, també cançons compartides de tot el territori lingüístic, de tots els països catalans, i sardanes cantades, i això també crec que és interessant destacar-ho, perquè fet i fet, a tot el Principat de Catalunya, Catalunya Nord i Catalunya Sud, doncs hi ha pocs cantants que han versionat sardanes o que han cantat sardanes, i per tant, per tot això, crec que s'hauria doncs, d'homenatjar-lo més enllà d'aquesta exposició, més enllà de tot el que es pot trobar ara, avui, gràcies també a Singlantana Sound en línia, perquè de fet avui aquí a Catalunya Nord ens trobem amb aquest problema, amb aquesta problemàtica que alguns cantants de fet no han existit, perquè si no es troba, si no trobem la discografia en línia, a YouTube com a mínim, que és el que fa Singlantana Sound, doncs tot això, tot aquest patrimoni queda inexistent, no? És com si no hagués existit mai. I per tant, més enllà de tot això a internet, doncs crec que efectivament el Maurici Ausavila mereixeria tenir, i crec que en primer lloc al seu poble,
1: A
0: a
1: Salses?
0: Salses mateix, hauria de tenir un espai, que pot ser un carrer, pot ser una plaça, pot ser una sala, també es fa molt, per què no? Però alguna cosa que el recordés primer al seu vilatge, al seu municipi, i després, per què no, a altres comunes, a altres municipis de Catalunya Nord.
1: Doncs aquesta és la tria del Remi Ferrer, el Maurici Ausavil, aquest tenor de Salses. Quina dècada va néixer? Perquè deies que va tornar als anys 90,
0: Va
1: però...
0: néixer al principi dels anys principi del segle XX i es va morir doncs, a principi del segle XXI.
1: Doncs la tria del Remi Ferrer, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
3: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
5: Ràdio Arrels.
6: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
7: Regi Arrels.
6: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
8: Som el dimecres 15 de juliol. Bon dia. Avui unes temperatures de 32 graus a la plana i 30 a la muntanya. El vent bufarà al Capcir i a Cerdanya. Demà al matí el temps serà cobert a la Salanca. Les mínimes seran de 25 graus a Perpinyà i a Ceret, 22 a Brasamollo, 23 a Prada, 18 a Manlleu i a la Tor de Querol. A la tarda, oratge a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespir, 28 al Capcir i 29 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Divendres tindrem unes mínimes de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Prats de Molló, 22 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Torre de Querol. Les màximes seran de 33 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 26 al Capcí i 28 a Cerdanyà. La tramuntanada serà present a la muntanya i a la Salanca.
2: Radio Arrels, a Canet, 95.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 15 de juliol del 1981 neix Mireia Vives. La cantant valenciana va debutar amb el grup Bacanal. També va formar part del grup de rap anomenat Rapsodes. Es va incorporar al conjunt Ubidi 4 i forma un duet amb el guitarrista Borja Penalba. Un dels aspectes més presents a la seva obra és de musicar poemes. Escoltem ara La força de ser dos, del disc L'amor fora de mapa, adaptat del poemari de Roc Casagran per Mireia Vives i Borja Penalba.

0: Era el tema La força de ser dos amb Mireia Vives i Borja Penalba.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest dissabte 11 de juliol s'ha presentat al Casal del Conflent la revista Descobrir, una revista del qual el dossier principal és Aigües del Canigó i quatre escapades refrescant per conèixer totes les cares del massís. És a dir, és així que titula la revista Descobrir, una revista prou coneguda a Catalunya del grup Abacus. I tenim amb nosaltres molta gent al voltant de la taula de l'estudi del Casal del Conflent. Tenim en Joan Morales, l'editor. Joan Morales, bon dia.
4: Bon dia.
3: D'on surt aquesta idea de parlar del Canigó?
4: Bé, la idea surt, diguéssim, d'una pluja precisament doncs, d'idees que vam tenir amb la idea doncs, de poder fer algun tema d'estiu, un tema que fos refrescant, un tema que fos agraït. Venir al Catalunya Nord sempre és una cosa que ens agrada, sempre és una cosa que agrada també als nostres lectors subscriptors, i el Canigó és doncs una muntanya simbòlica, una muntanya frescal, una muntanya farcida d'aigua, i d'aquí una mica va venir doncs la proposta de poder dedicar un dossier sencer al Canigó, amb aquesta idea de l'aigua com a eix que trena tots els articles, i que també doncs d'alguna manera ens ajuda a conèixer tota la muntanya des de diversos vessants, que són els quatre vessants que hem tractat en la publicació.
3: Tots els vessants, he dit tots els vessants del Canigó, aquesta regió de muntanya i de baix, que és molt important per a nosaltres.
4: Sí, evident, vosaltres ho teniu potser més clar, del sud no tant, que el Canigó, doncs, no? Cal recordar sempre doncs, que té aquesta meitat nord que mira cap al Conflent, la meitat sud que és de la Vallespí, i a més fins i tot diria que en cadascun d'aquestes meitats hi ha també doncs, accents i característiques diferents, no? En funció de com hem estat el cas d'aquest dossier. Quan parles de Prats de Molló és un Canigó, quan parles d'Arles és un altre Canigó, o quan parles de Vernet o quan parles de Prada, i per tant ens ha agradat també explicar que dins d'aquesta unitat del massís el Canigó també té un punt de calidoscòpic, té un punt, diguéssim, de complex, de ric i de divers, i això ens ho ha permès fer precisament doncs, l'acostament que hem fet des de cadascun d'aquests punts per mirar doncs, d'endinsar-nos-hi i també veure en un cas doncs, potser més aigües termals, en un altre cas potser més fons i gorgs, en un altre cas potser alguna cascada o algun estany, etc. No? Per tant, una proposta, crec, plenament estival i que ve molt de gust, diguéssim, d'endinsar-s'hi.
3: Cal dir als oients que no coneixen prou la zona que, evidentment, el Canigó és el que ens uneix, però que el Canigó hi ha dos mons per nosaltres, al costat del Conflent i al costat del Vallespí, i nosaltres sempre dic que estem bastant pocs comunicats els uns i els altres. Per això teniu dos redactors. Per parlar del Conflent ha estat Lluís Dagues, que és aquí, i per parlar del Vallespí, entre altres, en Lluís Bussí, que és aquí també, i que també ha parlat, evidentment, no sé si cal dir evidentment, però un gran personatge que és Joan Lluís, que ell és més aviat del Vallespí, però que ha donat aquest to una mica, com diria jo, poètic, de literari, sobre el Canigó. Lluís Dagues, com ha estat el reportatge al Conflent i en Vernet en particular?
5: Adiu. Doncs clar, el reportatge, hi havia aquesta comanda molt precisa quan la revista Descobrir em va contactar fa uns quants mesos, quantes setmanes, em va demanar de fer un article sobre el patrimoni al voltant de l'aigua termal i també amb una mirada especial sobre les mines de ferro, la indústria del ferro, etc. És un patrimoni subterrani, eh? Perquè tot surt del ventre del Canyingú i com m'agrada dir-ho, és un patrimoni d'aigua i de foc, és un patrimoni d'elements i és un patrimoni natural, industrial, històric, cultural fins i tot, perquè de tot això desemboca finalment una comunitat humana diversa, profunda i amb personalitats diferents. Vaig passar un dia sencer doncs, a Bernet, on vaig ser acollit i vaig aprofitar d'unes guies com el Pierre Leuillet, que em va fer descobrir tota la zona i particularment zones potser inexplorables, eh? És a dir, els subterranis de l'hotel dels portuguesos, les mines darrere els càmpings de Serrerès i tot això. I va ser una aventura divertida i molt interessant, finalment, descobrir aquests dos pobles de Bernet, perquè hi ha el poble termal i el poble històric medieval, i descobrir tota la zona.
3: Lluís, del costat del Vallespí? L'altre Lluís, perdó, Lluís Bustí.
6: Sí, bon dia. Jo també doncs, soc un apassionat del Canigó. El tenim davant de nosaltres dels ulls des de petit i doncs fa plaer de participar a aquest dossier de la revista Descobrir. Doncs del costat del Vallespí va ser l'ocasió per jo de tornar en els records de l'infància, perquè és una zona on vaig anar de vacances i de cap de setmanes amb els pares i doncs he fet tot un treball d'enquesta i també de camp per renovar els records i també doncs, aprofundir els meus coneixements de les llegendes locals. Doncs em vaig enfocar sobre els diferents rius que travessen també, que són com dir? Em vaig enfocar sobre els diferents valls que junten el Tec, doncs com el Mondoni, el Rifré i la Fou, per exemple, i doncs va ser també l'ocasió de fer doncs un focus sobre la llegenda de l'aigua de la Santa Tomba, per exemple, a Arles, que és una tomba que s'ompleix d'aigua d'una manera
3: misteriosa,
6: sí, quasi inexplicable, però bastant. I doncs aquí és un element també que fa part del poble, que tothom té una petita ampolleta d'aigua de la Santa Tomba, doncs coses aquestes que fan que el territori té una especificitat, com tenim el Conflent o el Vallespí, doncs com ho dieu, són amb dos costats del Canigó que no estan tan connectats, però que són específics.
3: Lluís, moltes gràcies. Agnès, quin és el teu paper en aquest... En aquest paper.
7: En aquest paper em toca fer el paper d'algú del sud, enamorada del nord, i que he vingut aquí a conèixer els camins de l'aigua, que ja els havia fet, diguéssim, com a nivell particular, però aquí m'he posat amb ulleres de periodista, i vol dir que m'he informat i després he anat a gaudir del que veia. I això és bastant interessant, perquè tu quan vens de vacances o quan vens a visitar alguna cosa concreta, hi ha coses que et passen per alt. I després, quan vens a fer de periodista, et fixes en moltes coses. En aquest cas, com que no era Canigó, sinó que l'aigua del Canigó, vaig poder descobrir moltes coses que havia anat veient com a part del paisatge i l'he anat entenent una miqueta més tota aquesta xarxa de canals històrics de fa centenars i centenars d'anys i tota la cultura que s'ha creat al seu voltant, tots aquests racons magnífics, alguns són molt coneguts i d'altres no tant, i per tant per mi ha estat una oportunitat magnífica per apropar-me més en aquest territori, que espero que, igual que ho he viscut jo, pugui transmetre als lectors i lectores del sud, sobretot, potser també alguns del nord, a venir cap aquí i conèixer el Canigó de l'aigua i molt més enllà el patrimoni i tot.
3: Quan comprem aquest tipus de revista, evidentment, el que és important, evidentment, són les fotos. Dani Corida, tu ets el fotògraf per aquesta edició, aquesta revista. T'ha costat fer les fotos del Canigó?
8: Hola, sí, bon dia. Doncs, home, sí que m'ha costat perquè, bé, amb aquestes coses sempre passa que hi ha un temps limitat. Bueno, ara no sé si dir que la previsió meteorològica era de mal temps perquè plovia i bueno, potser era bon temps, no? Veient com està el tema climatològic actualment. Sí, la qüestió és que tenia tardes amb molt ennuvolades i molta pluja i llavors bueno, havia de buscar clarianes i escletxes de sol per poder donar una visió bonica i acolorida de tot el que és el massís del Canigó.
3: Que és un bon tema de fotografia.
8: És un tema fantàstic, superfotogènic, amb racons espectaculars. He visitat llocs, bueno, jo també des del sud, com noteu, sóc un amant del nord i per mi venir aquí dalt és com ser a casa, tot i que sempre pues, mai l'acabes de conèixer del tot. I, evidentment, he conegut racons preciosos i n'he deixat d'altres per conèixer, perquè he vist valls on no m'hi he pogut endinsar per temps, que ja veig que aquí no te l'acabes fàcilment, el Canigó.
3: És que hi ha molts llocs, eh? Hi ha moltes valls. I
8: moltes valls, molts racons, molts pobles que els he vist després inclús en fotografies, no? Fas una foto general i tal, o sigui, un poble principal al davant i veus al darrere unes casetes, això què és? Mires el mapa, ostres, està el poble, aquí no hi he anat, queda pendent. Sí, sí. I a la revista, doncs, bueno, ha quedat, no sé, m'està a dir-ho a mi potser, però perquè si em diu tothom, ha quedat molt bé.
3: Sí, sí, ha quedat molt bé. Aquest número de Descobrir, Joan Morales, tu que ets l'editor, ja es parla del Canigó, però no només del Canigó, hi ha altres coses a llegir.
4: Sí, en aquest número, vaja, en aquest número parlem de Vela Llatina també, per exemple, aprofitant de Vela Llatina, parlem doncs, de Paulilles, parlem de Coll Lliure, parlem de Port Vendres, hi ha algun altre reportatge centrat en l'Observatori de l'Ebre amb motiu de l'eclipsi del pròxim 12 d'agost, hi ha una escapada a Forallac, hi ha, vaja, un munt de continguts, com sempre. És un número doble d'estiu, juliol-agost, i per tant doncs, tenim encara unes setmanes per poder-ne gaudir.
3: I doncs aquest número es podrà comprar a totes les llibreries, cases de premsa del Principat de Catalunya, però també a dos llocs a Catalunya Nord, que són tres? Sí, tres llocs, sí, és veritat. Tres llocs de Catalunya Nord, que són la Llibreria Catalana, evidentment, la casa, la Maison de la Presse de Prada, i també el Vallespí.
4: A Prats de Molló, no sé exactament el nom, però sí que és una llibreria a Prats de Molló.
3: La llibreria que porta el Patrick Lluís a Prats de Molló. Tots cinc, moltes gràcies per haver vingut a Prada i també per haver patit la calor a l'estudi de Prada de Radio Arrels. Moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
9: L'estiu 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Lila, tinc 9 anys i sóc a l'escola Arrels i m'agrada l'estiu perquè és el meu aniversari.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: L'Hora, 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: a València, al País Valencià,
1: les circumstàncies actuals diuen que totes les coses han de sortir a la llum, amb la qual estic totalment d'acord.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: Si veiessis la llum de la carena, si sabessis el mar com és bonic, si pugessis, ma joia fora plena.
1: Visca la terra!
2: Lliure!
3: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.

canta inútil amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb llargues agulles forades ses nines. L'infant clou els llavis, té rostre de vell, llavors l'abandona per altres joguines. Se'n cansa i reprèn el que

Radio Arrels, Amiens, 95.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

Caia, caia, caia, caia pena mel, caia, caia, caia, me caia.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

s'acomiadant-te de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Sí, ho pots ben creure, si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya.

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum.

cel. Cruel la fortuna, bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però una ona fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

0: Escolta Regió Arrels tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Travesse les hores pilotant pensaments.

S'ha instal·lat als caps de la gent, som majoria. I els governs de cada nació recomanen austeritat. Ja ningú fia.

ja la tenim peluda i això dura. L'estat del benestar l'han retallat i n'ha quedat així com una llufa. Els que ho podien denunciar tots han callat. La reacció del poble me la bufa. La gravetat d'aquest silenci general és que així s'involuciona, es va enrere, s'ha de capgirar aquesta escala temporal. Però si no es vol germar, no hi ha manera. Entenc que tu ets tan important.

Idees ja n'hi ha, però ai las, si l'ecologia i l'esperit són minoria, política és sinònim de fracàs. Per això sí, massa, massa policia, perquè aquesta crisi no sigui el destí. Cal trobar paraules que trenquin el silenci. No serveix de res el dir igual que ahir. El canvi no ve sol, que ningú s'ho pensi.

0: carrer de les Flores.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.
2: Pot ser que sí, Vicenç, que tenies raó. Ara farà 10 anys de fuga al Rosselló.

la cuma de la ramada on plegaven nius és ruta godronada fins al camp de l'oliu, el serrat d'en Quiot on caçaven mures i el cortal del Menut amb el samat d'espic, el pla de Lledoners i ses figues madures, tot ha sigut venut a un estranger ric que n'ha fet cases mortes que dormen tocant riu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.